0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Va Luis Rioja, trau el córner en curtet, buscant ahí Javi Guerra, busca la central Javi Guerra. Ojo, n'hi ha un esmans, n'hi ha un esmans, està reclamant els jugadors del València un esmans. Estan reclamant un esmans. A veure...
2: Però clares, ¿no? Al menos la sensación sí, que da es que desvía el balón. Vamos a ver la repetición, el plano corto.
3: El mismo jugador dice que no, que es él está Mójica. Con las manos.
2: Es Mójica, ¿no?
1: Es Mójica, sí. Me pilla Junt. Pero...
3: Y con la mano separada.
1: Se embalbar.
3: Es un penalti.
1: Figueroa Vázquez.
3: Más grande que una casa, porque además es que se para la mano.
2: Claro, se para, penal, equivoca, ¿no? tiene el brazo caído, pero lo penalti, separa en el momento seguro. De llevar el balón.
1: El árbitro, Figueroa Vázquez, el árbitro del VAR, tienes que verlo.
3: Pero ¿cómo le tiene que decir?
1: De Mójica.
3: Vamos a ver, ¿cómo le tiene que decir el VAR que tiene que verlo cuando el VAR está viendo que el jugador abre la mano... Le pega el balón.
1: Es penal.
3: ¿Y cómo que lo tiene que ver?
2: Es que tiene el brazo caído, pero en el momento en el que pasa el balón a su altura, abre el brazo.
3: Abre el brazo, claro.
1: Pues ahí está.
3: Es un penalti.
1: Penalti a favor de Valencia. Claro. Permás de Mójica.
2: Se equivoca Mójica, sí.
1: Sí. Es penalti a favor del Valencia.
3: Afortunadamente se equivoca.
1: El penalti a favor del Valencia y la ocasión este minuto 30 per poder avanzarse al marcador. Un penal per mans del Colombia de Mójica. L'àrbitre Natalbar y el penal per al Valencia.
2: Y Pepe Lu en el banquillo. ¿Quién lo tira, Robi?
1: Pues anem a veure. Está Barrenechea. Está Luis Rioja, pero creo que va a ser Barrenechea, ¿eh? Luis Rioja.
2: Se lo deja.
1: Va a ser el Sevilla Vinga. Ahí está Luis Rioja. El Sevilla en els 11 metres. En ixe penal clar.
3: Vamos.
1: Per al València Vinga per a poder avançar-se al marcador. Ahí està Luis Rioja en els 11 metres. La ocasió boníssima per al València.
3: Importantíssima.
1: A veure si Luis Rioja al Sevilla aprofita ixe penal per avançar al València al marcador en este partit. Ahí de nou l'àrbitre diu que té que plantar la pilota Luis Rioja en el punt de penalt, en els 11 metres exactes, i allà va el Sevilla, agarra carrereta, vinga Luis Rioja, al llançament de penal per avançar a València al marcador, en este minut 31, va Luis Rioja, va el llançament, gol, i gol! Luis Rioja de penal, el gol de Luis Rioja de penalti per avançar-se al marcador, per encarrilar la victòria en este partit. Luis Rioja de penalti, 0-1 en Son Mois.
4: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
5: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentiment etern.
7: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.
1: Hablo de Fran Pérez. La pilota de Isbera Barrenechea. Bore Barrenechea. La centrada. Y pega. Y el balón. ¡Y gol!
8: ¡Vamos! ¡Venga!
1: ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López! ¡Gol!
8: Bien, Dieguito, bien. ¡Vamos, chicos, vamos!
1: ¡El gol del Valencia! ¡El gol del empate!
5: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
3: Alexis, de apellido Sánchez o Ruano, jugó en el Valencia. Sí, en abril o en junio jugó el Valencia la final de Copa 2008 en el Calderón.
4: En abril.
3: Sí, Villa se despidió de los valencianistas en una entrevista en Canal Nou o en una comparecencia en Mestalla.
4: Entrevista en Canal Nou.
3: Sí, Llorente o Soriano destituyó a Fernando Gómez como director deportivo.
4: Llorente.
3: Sí, según las imágenes de televisión, el golazo de Baraja al Barcelona en semifinales de Copa se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
4: De la derecha.
3: Sí, jugará el Valencia a la una en Mestalla ante Granada o Sporting.
4: Sporting.
3: Sí, o Detonador, apodo de Elder Postiga o Jonas. Sí, coincidió o no coincidió Chori Domínguez con Zijic en el Valencia.
4: Coincidió.
3: Sí, dorsal 23 lo llevó David Navarro o Miguel.
4: Miguel.
3: Sí, en Mestalla ante Atlético. Atlético se lesionó de gravedad Canales.
4: Contra Atlético de Madrid.
3: Sí, último partido de Valverde en el banquillo. El Valencia marcó 2 o 3 goles.
4: 2.
3: ¡No! Fallaste la última, pero Pepe Rueda ha estado sensacional, ha estado sensacional.
5: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància cero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: VCF Radio. On millor són en els gols del València.
13: VCF Educa. Isaac Benedito, del Departamento Psicoeducativo de la Academia VCF, nos habla sobre el estado ideal de rendimiento.
14: El estado ideal de rendimiento es el camino para tu mejor versión y tu mejor rendimiento. Por ello, enfócate en estas tres habilidades o competencias emocionales. Uno, gestión emocional. ¿Para qué? No dejes que te gobiernen las emociones más intensas. Uno, identifica la emoción. Dos, investiga qué te quiere decir realmente. Y tres, reinterpreta la situación. Aquí tenemos un ejemplo muy claro con la gestión del error. Haz esto con ese ejemplo. Dos, concentración. La concentración funciona como una cámara de vídeo. Para ello, conecta con una palabra y empieza a grabar. Y atiende a principalmente tres referencias. Uno, el balón, ampliando o estrechando el foco. Dos, tu zona de influencia, compañeros y rivales. Y tres, las referencias de seguridad según la posición en la que juegues. La línea de meta, medio campo, fuera de juego. Para ello, y recuerda que la concentración está bajo tu control. Y tres, por último, la autoconfianza. Hazte estas tres preguntas. Uno, ¿analizas tu juego? ¿Sabes dónde puedes mejorar? Dos, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Qué fortalezas tienes? Recuérdate de dónde vienes para ver dónde quieres llegar. Y tres, autoconfianza. Hazte estas tres preguntas. Uno, ¿analizas tu juego y tu fútbol? ¿Qué puntos tienes por mejorar? Dos, ¿cuáles son tus cualidades? Recuerda de dónde vienes para ver a dónde quieres llegar. Y tres, trabaja en la mentalidad todoterreno. ¿Qué supone enfrentarte a todo esto? ¿Qué valores tienes? ¿De qué pasta estás hecho? Recuerda esas tres preguntas para afianzar y anclar tu confianza.
12: VCF Radio, Amunt Valencia.
2: El Valencia Club de Fútbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
15: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! ¡Gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
8: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de l'Acadèmia.
7: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: Així comença el partit del València a UBCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou a este segon partit oficial del València d'esta pretemporada que va tornar a jugar així el València en l'estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. I avui el rival és el Club Esportiu Castelló, un rival ja més dur, més exigent que l'Eldense del passat dimecres, on va guanyar el València 3-0, un Club Esportiu Castelló que la passada temporada va estar a punt de pujar a primera, va caure en les semifinals del play-off d'ascens davant l'Almeria, i va ser un rival dur perquè també han fet un equip per pujar a primera divisió. Per tant, avui el València, que va tindre un test important per allò de donar pues continuïtat a lo que estem dient, aixes bones sensacions del passat dimecres de l'altre dia, després de guanyar-li a l'Eldense 3-0, un partit també per agarrar ritme de competició de cara al debut de la Lliga del pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo, i un partit per a continuar veient els nous fitxatges del València, Justin de Haas, Adien i el japonès Sato, que tan bon sabor de boca ens va deixar l'altre dia en ixe golàs davant l'Eldense. Bueno, pues ja estem preparats així en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, i així te ho anem a contar com sempre en UBCF Media Ràdio. Te connectes des de qualsevol part del món, allà on estigues, a la app, a la web, al canal de YouTube del València, i així ens vas a poder escoltar i veure este partit entre el València i el Castelló. I estem preparats, servidor i Vicent Burguete. Molt bona esprada, Vicent.
2: Molt bona esprada, Josep Rovira. Així estem, altra vesprada més d'estiu, altra vesprada més de calor, però altra vesprada més de València Club de Futbol. Sempre bones notícies quan ets jugant pretemporada, perquè, pues ja t'ho dic, per al gent que no estic així en el Puchades, mires se l'agrada i quasi tots són pares i mares en fills i filles, el que jo crec que és prou bonico, i va en sintonia de lo que són els valors així en l'Antonio Puchades, així que avui en este València-Castelló, en este segon test de pretemporada, després d'un molt bon primer test, front a un Eldense que va tindre algunes dificultats per enfrontar-se a la València, el València va anar de menys a més i va acabar pues com una autèntica apisonadora, i ara pues veurem contra un rival que tu deies, Rovira, pues un poquet més exigent, que va estar a les portes de jugar este any en primera divisió, i a veure què mos depara avui.
1: Bueno, pues tot està preparat, així en Antonio Puchades, escondia Vicent Burguete, pues ple com va estar l'altre dia, vora 1.500 aficionats valencianistes que omplin aquestes graderies, calor, això sí, tota la del món, estarem sobre 37-38 graus de temperatura, bufa el vent de ponent, però fa molta calor en la vesprada d'avui d'este dissabte 25 de juliol en este segon partit de pretemporada del València, un València de Carlos Corberán, que al igual que l'altre dia davant l'Eldense, pues va alinear dos equips diferents, un en la primera part i altre en la segona, per allò de que tots els jugadors vagin agarrant minuts i vagin rodant-se de cara al debut en la Lliga. Quan sona l'himne de la Comunitat Valenciana i s'estrofa final ja característica en l'estadi Mestalla, també així en l'Antonio Puchades, van eixir ja els nostres, els jugadors del València al terreny de joc de l'Antonio Puchades. Ahí està César Tàrrega, el nostre capità encapçalant a l'equip titular, en Vicent Abril, en Guido Rodríguez, en Guanyala, en Filip Urinich, en Sato, en De Haas, Javi Guerra, Jesús Vázquez, Hugo Duro y Luis Rioja. Ahí están els nostres i el Club Esportiu Castelló quan sonen les senyals horàries de les 8 de la vesprada. Ahí està la salutació del Club Esportiu Castelló, que entrena Pablo Hernández, un exjugador del València, 4 temporades va jugar i avui torna com a entrenador del Club Esportiu Castelló. Ahir ens deia el nostre informatiu que era un partit especial per a ell, pues tornar així a la Ciutat Esportiva Paterna, on se va formar com a jugador, on va debutar el primer equip i ara com a primer entrenador del Castelló després de fer una molt bona temporada. Ahí està el quartet arbitral encapçalat pel valencià, l'àrbitre del partit Andrés Fuentes Molina, César Tàrrega, el capità també del Castelló, el central francès Mellot. I anem amb les alineacions per part del València, con Diem Vicent Abril en la porteria, el porter de Mestalla, en defensa, banda dreta, per al jugador del Mestalla, Amos Wanyala. Recordem que està lesionat Fulker, que Rubo Iranzo també està en problemes físics. Hui Wanyala va jugar de lateral dret. Parella de centrals, el capità César Tàrrega, el d'Aldaya i el neerlandès Justin de Haas, que pot ser parella de centrals per a la pròxima temporada. Avui el anem a veure en esta primera part, en Jesús Vázquez en banda esquerra, en el doble pivot Guido Rodríguez i el suís Filip Urinich, les ondes per al sevillà Luis Rioja i el japonès en el gran debut que va tindre el passat dimecres en Ixe Golàs, Rino Sato, la mitja punta per al de Xilet, Javi Guerra, i dalt el davanter madrileny Hugo Duro. Ixe és l'onze del València, que ahí està posant per als companys gràfics i també per als aficionats del València, que ha dit avui omplin aquest estadi, Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Ahí està el Club Esportiu Castelló, que ells van a formar amb el belga Matís en porteria, una defensa de 4 per a Pablo Santiago, centrals con Diem Mellot, el capital francès, i l'argentí Sierra, Lucas Alcázar en banda esquerra, duel francès i Black el neerlandès en el doble pivot, les bandes per a Hans Avedari, un ex del Mestalla, Íñigo Corda, mitja punta per a Suero, i dalt estarà Álvaro García. Va a començar el partit, així ho va a contar VCF Media Radio per la web, pel canal de YouTube. Juga ja el Club Esportiu Castelló, la pilota rere per al seu porter, ja diem avui, un test més serio, més exigent, el que va tindre el València, perquè, bueno, pues la pretemporada que va pujant en quant a intensitat i també contra rivals. El Dense, evidentment, és un equip de segona divisió, havia pujat pues esta temporada, però el Castelló, recordem, va estar a punt de pujar a primera la passada temporada. Per tant, avui, per als de Carlos Corberán, este partit pues va ser més dur, Vicent.
2: Pues sí, el Castelló, que recordem que se va quedar a l'esport des de Puigcerdà a la primera divisió en els últims minuts front a l'Almeria a domicili, però els de Corberán, a mi, Robi, m'encanten estos partits perquè així sí que se pot pues, medir més o menys les sensacions reials. Un Castelló que, per cert, no entra en un equip ni molt menys suplent.
1: I Vicente, lo que diem, el plantejament tàctic del míster de Carlos Corberán, que ja estem pues, veient-lo en esta pretemporada, l'altre partit davant del Dense, i se ja característic clàssic 4-2-3-1 amb Javi Guerra de mitja punta, pues en llibertat de moviments, on també va rendir la temporada passada pues per acompanyar a Hugo Duro en la davantera, i Wanyala, com diem, de lateral dreta, Amos Wanyala, el jugador del Mestalla, perquè recordem, Fulquier està pues recuperant-se la seva lesió, també pues se va lesionar ahir Rubén Iranzo, en uns problemes al turmell, i l'altre dia, bueno, hi veurem també a Rodri Gamón en la segona part, o Montferrer, que també ha sigut convocat pel el jugador del Mestalla per a este partit.
2: Pues sí, a banda, la veritat que, pues bueno, està clar que el primer equip té aquests problemes en el lateral dret, en Fulquier, Rubi Razo, que tampoc està disponible, però tant Temos Gunyala com Rodri Gamón han demostrat ser polivalents i de sobra en el València-Mestalla, i pues també està Miguel Montferrer, recordem, natural de Castelló de la Plana, el lateral del València-Mestalla, un jugador molt correcte, i pues que ojalà vorea els jugadors de l'acadèmia estant en el primer equip en este test de pretemporada. Avui, pues se parlàvem sobre la disposició del València Club de Futbol en la Xespa, però és molt diferent en els 3 minuts que duen de partit. Ja estic percibint diverses permutes defensives. Per exemple, César Targa està emparellat en el seu mitja punta i antes estava super avançat el central d'Aldaia. Aixina que avui anem a veure un partit, crec que prou diferent al del altre dia, i jo crec que...
1: Anem a veure esta contra del japonès Sato. Ahí está Sato, que va ser la sensació el dimecres passat. El passe ahí que li ha col·locat a Hugo Duro. Ahí havia defensat bé el central del Castelló. La pelota que acaba perdent-se per línia fons. I anem a veure Sato, que l'altre dia pues va ser la gran sensació. Va tindre un gran debut el japonès, marcant un autèntic golaç davant l'Eldense. Avui també pues totes les mirades i els focos. De fet, els aficionats, quan el nostre speaker Enric Pacheco ha cantat l'alineació sinó el Puigades, pues han dut l'ovació Sato, eh?
2: La satomania, que sea... un moment, Robi.
1: Ahí recupera la pilota Sato, a veure que se va cap a la frontal, se el prepara, busca el llançament, ahí ha tapat bé la defensa el Castelló, i el baló que se perd per línia de banda... va a ser per al València.
2: Pues parlàvem de l'últim protagonista d'esta jugada, Ryunosuke Sato, que ha desatat un poquet i s'ha satomania, que veníem parlant de l'informatiu, però insistim, molta cura, perquè té de 9 anys. Recordem que per molt que hagi vingut del Japó és, no deixa ser jove, 2006, així que a veure si li és un partit correcte, que avui Robin sí que t'he dit que crec que va tindre que treballar més sense pilota que l'altre dia, perquè Castelló també és un equip de tindre la posició. Ahí veig com ha aparegut Sato en el mig per dins, no ha canviat en aquest aspecte, però el jugador japonès, que avui va ser un test molt més exigent que l'anterior.
1: Pues ahí está Wanyala, jugant de lateral dret, el jugador del Mestalla, ajudant-se ahí en César Tàrrega, el capità de l'equip. Ui, César Tàrrega, i de Haas, el neerlandès, que també va tindre bon debut l'altre dia. I, bueno, ixa parella que pot ser la titular per l'inici de la Lliga. Quan juga Guido Rodríguez, buscant a Sato. Sato que busca el passe a l'esquerra per a Jesús Vázquez. Ahí está Jesús amb la pilota, buscant el passe per a Guido, i Guido sense problemes arrere per a que traga el baló. Justin de Haas, que l'altre dia pues, va deixar també molt bones maneres. El central neerlandès que ha fitxat el València del Famalicao, va vindre lliure el neerlandès, i ahí està ja, buscant i se passe per a Targa, en llarg el d'Aldaya, l'aixava va passar Javi Guerra per a Luis Rioja, Luis Rioja i Javi Guerra, vol el control de Javi Guerra, entra de l'àrea Javi Guerra, ahí continua la disputa i sa pilota, se l'emporta el de Xilet, busca la centrada i ha forçat el córner. Ha forçat el córner Javi Guerra. Bona la jugada de Javi, com ho ha intentat fins al final.
2: Tinc ganes de veure aquesta connexió Luis Rioja-Javi Guerra també esta temporada. Crec que el fet que Guanyala estigui en el lateral dret, pues, al ser més defensiu que ofensiu, va possibilitar més que Luis Rioja estiga pendent de la pilota i que puga trobar ahí a Javi Guerra en aquesta internada que ha fet per dins. A veure si la següent acaba en gol.
1: Va Filip Urinich a traure el córner des del... cantó esquerre de la porteria del Club Esportiu Castelló. Ahí está Filip Urinich, dorsal 23. El suís per a colpejar la pilota per a Troise Corner. El balón que anava al primer pal, la trau la defensa del Castelló. El rechaza y que vol recuperarlo Luis Rioja, que fica la pilota arrere. Per al porter del València, Vicent Abril, que al igual que la traïda davant del Dense, continua sent el porter titular. Traguen la pilota Justin de Haas, el jugador neerlandès. De Haas y César Tàrrega, los centrales del Valencia. Está Justin de Haas, buscando a Rino Sato. Rino Sato ahí en esa banda esquerra, que ahora que también a voltes vol jugar per dins. Ahora ahí Juan Yala, que per la pilota, la vol recuperar el Club Esportiu Castelló, s'emporta y se baló, es Álvaro García, combinante Álvaro García y Íñigo Córdoba, centrada de Íñigo Córdoba, de Haas, la pilota que la bola lluñar ahí de cap, César Tàrrega, y ahora el baló de Guido a les mans de Vicent Abril, arribant al minut 7 de esta primera parte, empata 0 el marcador, así en el Antonio Puchades, entre el València y el Club Esportiu Castelló. La pilota desde darrere de nou, que la voltre César Tàrrega, agarrat claramente, agarrat ahí, claramente Álvaro García, el davanter del Castelló, al central del València, y la falta que ha pitat el colegiat valencià Andrés Fuentes Molina. Baló per a Jesús Vázquez. Jesús Arrere per a Justin de Haas.
2: Molta presència del Castelló en el mig del camp. Fixeu-vos que ara mateix tenen fins a 4 jugadors per dins. Tant Javi Guerra com Sato com Ugrin se van a tindre complicat, però per això estan també ixes permutes. Ahí el Betxem, Jesús Vázquez ben obert, Guanyara també i Luis Rioja caigent. Aixina que, a veure, a mi és el que te dic, Robi. M'agrada les pretemporades que siguin partits diferents, que no tingues tu sempre la pilota, que tingues que plantejar coses alternatives, perquè al final, si és el mateix pla de partit, ve la Lliga i te pot de pillar el bou.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia, Jesús Vázquez, desde la parte izquierda. Jesús, que vol jugarla y recuperar la pilota y dejarla arriba para que la traguen ahí. Guido Rodríguez, Guido ahí estén vechent, con se incrusta también tres centrales. L'altre dia también ho vechérem, Guido, expresa en la segunda part Pepelu, pero bueno, es una esa posición también, la del pivot en el centro del camp, para que jugue también incrustat entre centrals. Allà va Sato. Arriba el japonès. Per banda esquerra, diu l'assistent de banda que havia eixit. Havia eixit la pilota de Rino Sato. El jugador japonès que ja se disposava a centrar, però voleu havia eixit per línia de banda.
2: Fins que des d'ací pareixia que no havia aplegat a eixir, però el Nier sabrà i veurà més prop que nosaltres, Xina, que qui som nosaltres, Robi, des d'ací a 50 metres per a jutjar el Castelló que va ficar ara el baló en joc. També pues, recordar, per dir noms que potser l'altre dia pues, no vam puntualitzar tant. En el cas de, per exemple, ara mencionaves a Vicent Abril, ara hem guanyat-la. Recordem, central Kenyatta, és de Kenya, del país Àfrica, i és un jugador que va plegar fa poqueta a Espanya, va vindre el Torrellano el mercat d'hivern passat, en gener, i des d'entonces en el Mestalla va ser una autèntica esponja, va, vamos, rebre tot i ficar-ho en marxa, sinó que a veure si en Corberan també pot esta pretemporada ficar-ho tot en pràctica.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló, volia treure esa pilota en llarg. El baló que espera Íñigo Córdoba, juga en llarg la pilota per a Hansa Velari, però estava fora de xoc. El jugador del Mestalla, ara en les files del Castelló, Hansa Velari, estava en posició antirreglamentària i se passa que li havien servit en llarg.
2: Si l'altre dia parlàvem de Borja Calvo, Àlex Herradell, que no va jugar, i David Ruiz, ex-valencianistes, pues avui mos toca parlar de Hansa Velari, que era un jugador hasta fa no res de propietat de la València, però finalment ha estat en el conjunt orellut. Aixina que, també recordem, la temporada passada, a aquesta altura, estava fent pretemporada en el primer equip en este camp, no tenen putxades.
1: Bueno, pues estem en el 10 de la primera part, continua el 0-0 al marcador en este segon partit oficial de la pretemporada de València. Volia jugar Justin de Hasen Jarque, per la pilota l'ha recuperat el Club Esportiu Castelló. Smart Due, el migcampista francès del Castelló, el que busca el passe per a Lucas Alcázar. De nou ahí Due, Due i Black, eixa parella en el doble pivot, un neerlandès i un francès en el Club Esportiu Castelló. Ahí pressiona Javi Guerra, també Hugo Duro, la pilota arrere per a Sienra, el central argentí del Castelló obrint per a Íñigo Córdoba, i ha anat bé a la pressió. Guanyala, el baló que s'ha perdut per lateral de banda, i és pilota per al Castelló. En este partit, València, Club de Futbol, Club Esportiu Castelló, que ahir ho comentava en l'informatiu, i s'ha convertit en un clàssic de les pretemporades, perquè l'any passat, també així en el Puigades, jugarem este partit, ens va guanyar el Club Esportiu Castelló, però, bueno, també fa dos anys
2: exacte,
1: també jugarem i empatarem, també, pues, 0-0 en pretemporada.
2: Saps el que diuen, no? Que la tercera va la vençuda, així que este partit que té que ser del València, i atenció, ixe 2-1.
1: Anem a veure que se'n volia anar Hugo Duro, però ha estat atent el central del Castelló per a recuperar la pilota i per a que jugui ja Black, el mig centre neerlandès, buscant a Hansa Velari. Hansa Velari i Suero, el jugador ara endarrerint la pilota, buscant el passe per a Lucas Alcázar, el lateral esquerre, obrint per a Íñigo Córdoba, allà va Guanyala, a parar ahí la incursió d'Íñigo Córdoba, té que endarrerir la pilota una altra volta davant la pressió del València, ara la trau Sienra, Sienra, i se baló arrere per al seu porter, per a Matis, el porter belga del Club Esportiu Castelló. I ahí estem veient com ixa pressió alta de Javi Guerra, de Ugrinis, de Hugo Duro, el míster, Com diu que n'hi ha que pressionar alt, si així de valor, del Club Esportiu Castelló.
2: Bueno, recordem que el Castelló ara mateix no té a priori ningun jugador que vagi a tindre un rol molt segur en el plantilla, així tenen un 11 prou titular. De fet, està el seu últim fitxatge a Córdoba, Íñigo Córdoba, que és internacional, està a la sub-21, i també és un jugador no mític, però que també ha jugat en primera divisió. Segur que alguns ho recordeu de la seva instància en el Athletic Club de Bilbao, però també pues, s'ha passat per equips com el Alavés, encara que no un passa breu, però hi ha jugadors de primera divisió que estan així en el Castelló.
1: I és que el Castelló se va quedar la temporada passada a les portes de pujar a primera, però ha fet un equip esta temporada, crec que són 10 fitxatges els que ha fet ja, per a pujar, han fet un equip per a pujar. Per això diuen que avui el rival és dur per al València. Ahí se l'emporta Sato, que bé Sato, com ha buscat ahí a Jesús Vázquez per aquesta banda esquerra. Jesús Vázquez, però enseguida repleguen, tanquen bé. I ahí ara està jugant. Era el que volia jugar, era Javi Guerra sobre Sato, però ha recuperat la pilota due, el francès. Ante el passe per Íñigo Córdoba, la pilota endarrerida ahí per a Lucas Alcázar. Ara és Guido Rodríguez el que ha recuperat la pilota. El migcampista argentí de València jugant-la en Luis Rioja. Se l'emporta el salt a Guido, bon passe per a Luis Rioja. Ahí arriba el Sevilla, ahora Luis Rioja que busca la centrada y el balón pues ha provocado el córner. Luis Rioja, porque esa centrada tocada en el central argentino, el Castelló Sierra. Y el balón que va a ser córner para el Valencia.
2: Y se echó a este que buscar el Valencia, estas que conecten en Luis Rioja. Y pues bueno, también te di que en otra banda, el otro día se entrenen de categoría Jesús Vázquez y Runo Suquesato, que ya le han visto cómo tiraba en la acción anterior rápidamente. La verdad que en espais reduïts está, sigue muy bo.
1: Va Filip Urinić, a través del córner, una otra vuelta. Desde el canto a izquierda de la portería del Club Esportiu Castelló, va el suís. Urinić a la pilota, el balón no arriba, tuvo duro. Pero ¿por qué no arriba tuvo duro la rematada? Y el balón que se torna a perder per línea de banda. Pero pensaba Urinić que era para ahí, pero el asistente del árbitro dijo que no, que espera el Club Esportiu Castelló. Y se servici de banda desde la parte a izquierda, terreno de choc propi. Un Club Esportiu Castelló que, al igual que el València, Sporting també van jugar l'altre dia un partit de pretemporada davant el Sabadell, que van guanyar. Nosaltres guanyaren davant el Dense i ells venen de guanyar també al Sabadell.
2: A banda 2-0 front al Sabadell, un Sabadell que pues, s'enfrontava també en el seu segon partit a un rival de primera divisió, l'Espanyol, i li guanya al Espanyol. Aixina que el Castelló pues, està guanyant a rivals de categoria. I ara pues, li toca enfrontar-se al València. Esperem que no tingui ni ser resultat bo, resultat positiu, però sobretot, recordem, en la pretemporada, l'important, més allà del resultat, i ho dic, que havent guanyat l'altre dia 3-0, pues, són les sensacions, com s'entenguen els jugadors, els nous fitxatges, que per ara, Robi, va tot viento en popa.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló, és Hans Avelari, el que busca la passada per a Pablo Santiago, Santiago i Idué, combinant ahí el migcampista francès, la passada una altra volta, ara per a Mellot, el central francès i capità del Club Esportiu Castelló. Ara la pilota una altra volta arrere per al seu porter, per a Matis. Pressiona Javi Guerra, el baló per a Mellot. Ahí la vol traure el central. I la pilota que va ser per al València. La treta de banda que tres rápido Jesús Vázquez buscando ahí a Filip Urinić. Ahora en derribe la pilota de Haas y César Tárrega.
2: Ahí vechem en ese de balón algo similar al otro día, en esos tres centrales. De Haas en perfil izquierdo, Tárrega en perfil central, también por la derecha hemos Guanyala. Y ahí en ese de balón, pues oferintes alternatives pues en el mig y también por fuera.
1: César Tárrega. Buscante el pase para Luis Rioja, Luis Rioja y Urinić. Urinić se vola en puerta la pilota al suís. Tratan de chuar Urinić. Ambiche való, continúa Urinić. El való que se perpenía detrás de banda, tocata ahí en el jugador del Castelló. Se va fuera y es banda para el Valencia. Este minuto ya de set de la primera parte. Se empata cero al marcador y en un momento han pasado pocas cosas, En el que porten de partit Vicent.
2: Pues sí, poquites coses han passat ni en la porteria del Castelló ni en la porteria de la València. De fet, han passat més coses en la porteria del Castelló perquè hem tingut més corners a favor, encara que no hem pogut rematar-los a porteria. I jugava ara Vicent Abril, el porter de Castelló de la Ribera. Bueno, ja tradicional en l'acadèmia del València. Recordem, en la temporada passada en el Mundial Sub-20 en Espanya. També esta temporada va ser Internacional Sub-21. I, bueno... Ahí está ahora el Castelló que intentaba avanzar y esa posible falta, y en efecto, la falta de Hemos Guanyal en el Brass, que ahí Brass se echaba en Íñigo Córdoba, en el jugador basque. Aixina que ahora el Castelló va a tener una oportunidad, pero a veure si pot aplegar per primera vegada.
3: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Tornem ací a l'Antonio Puchades, després d'haver resolt els problemes tècnics, que bueno, que ja hem pogut solventar. Tornem a este partit que vos estem oferint ací des de l'Antonio Puchades, la ciutat esportiva de Paterna. En este minut 28 que estem, continua el 0-0 al marcador. Un partit molt igualat en el marcador i en el terreny de xoc, Vicent, eh?
2: Home, la veritat que sí, està prou igualat, i en quant als problemes tècnics, pues és tanta la calor que s'ha fundit la connexió a internet, aixina que així estem ara en este partit, que la veritat, entre que ho estàvem solventant, no ha passat gran cosa en quant a perill. Sí que se ve que, bueno, una acció en cada àrea, però no més enllà, els porters no han tingut que intervindre pràcticament, i el Castelló, que ara s'emparella ahí en due en Guido, lo que estic notant, Robi, és que, per exemple, per a traure la pilota, pues avui sí que tenim a un home ahí en tu, l'altre dia era més lliure, l'Edens estava més en el seu camp, el València va ser després el que pressionava a línia alta, però... Ara sí que sí, de fet, mireu on ha vingut Sato per a rebre la pilota i ara una parona llarga que acaba en l'àrea del Castelló.
1: Bueno, pues juga el Club Esportiu Castelló arribant a la mitja hora d'esta primera part en este empat a zero al marcador. València, pues bueno, ahí quan s'havien quedat sense so, ha tingut Luis Rioja també, ho ha intentat Luis Rioja, el Sevilla, pero de momento el marcador que no se maneja así en la ciudad esportiva de Paterna. El balón para que el traga ahí César Tàrrega, el Daldaya, el capitán hoy del Valencia. Hay que jugar a Rere, buscando ahí a Vicente Abril. Y el balón de nuevo para Justin de Haas. Inicia presión alta también que fa el Ixide Baló. El Club Esportiu Castelló al nostre equip. Està Sato i Javi Guerra.
2: Que no ho sé.
1: El rival anava a ser, però ahí se'n va Javi Guerra. Continua Javi Guerra en la seva cavalcada ja característica. Quin bon passe li ha ficat ahí a Luis Rioja. Luis Rioja dins l'àrea, busca Luis Rioja el llançament. I ha parat ahí Matís, el porter belga del Club Esportiu Castelló. Però ja hem vist ahí com Javi Guerra fa les seues trencant línies, anant-se'n cap amunt. Quan arribem a la mitja hora d'esta primera part, hi ha pausa per a la hidratació, per a veure, perquè ja diem avui fa molta calor així. En la ciutat esportiva Paterna estarem sobre els 36-37 graus de temperatura, com en tota la comunitat valenciana. A més, bufa el vent de ponent i la sensació tèrmica encara és més alta. I ahí està la pausa per a la hidratació. Aspersors en marxa així. En el Antonio Pucha de la Ciutat Esportiva Paterna. Y una pausa también que va a aprovechar Carlos Corberán para donar instrucciones al seu jugador, Vicent.
2: Ahí vechem els jugadors que ara, pues, algun se fiquen una toalla ben banyada allà en el coll per a que pues, les servisca un poquet per a refrescar-se. I ara, pues, Corberán i el cos tècnic, que ahí està també Josep Alcácer, estan aprofitant per a donar instruccions als seus, perquè ja que tocar alguna tecla a veure si el València pot marxar-se al descans en el marcador favorable i pot trencar este estables en el marcador. Ahí estem veient el ja característic Roglet i Corberán, com no, en esa posició característica de Xenois en la seva pissarra, dibuixant, donant instruccions mentre els altres s'hidraten, però a veure què mos depara esta segona meitat de la primera meitat.
1: Bueno, pues ahí están las instrucciones que está dando ante el míster Carlos Corberán al seu equip en esta primera partida de que molt igualada davant el Club Esportiu Castelló en el marcador y en el terreny de xoc. Poques coses, no? Si no és ixa ocasió que ha tingut ahí Luis Rioja en esta mitja hora que portem disputada de la primera part, però ja advertien que avui la dificultat anava a ser major per part del València, que el rival t'anava a exigir més. Este Club Esportiu, pues ja diem, és un equip que l'any passat va estar a punt de pujar a primera. Se va quedar a les portes fent una molt bona temporada. I això pues, s'ha notat en esta mitja hora que portem de partit, Vicent.
2: Sí, se va quedar molt propet. Recordem que durant gran part de la temporada va estar quasi en ascens directe el Castelló. En les últimes jornades són les que li van penalitzar un poquet, però és que a banda de resultats, a banda d'estar ahí quasi en primera divisió, és que ho van fer en un molt bon futbol i avui ho estem veient. Una cosa és, pues en Lliga, coixar bons resultats, pues bueno, en jugades a baloparat o en un xoc menys vistós, però pues quan aplegues així, tenint un bon xoc, una bona metodologia, una bona filosofia, pues al final li xues de tu a tu a un equip de primera divisió, com és el València Club de Futbol, però per això, que també tenim les nostres armes per a poder revertir la situació. En l'anterior partit, a este minut, en el 32, ja havíem vist dos tants del València Club de Futbol, aixina que veurem si hi ha sort i pues, podem veure porteria el més pronte possible. T'imagines un altre gol de Rinosuke Sato, Robi?
1: Anem a veure, perquè ja dient l'altre dia va marcar un autèntic golàs Sato i bueno, pues, va deixar molt bones sensacions, però ja dient que calma, que tranquil·litat en este jove jugador que ha fitxat el València japonès i que bueno, pues l'altre dia pues ens va deixar bon sabor de boca, però n'hi ha que anar poc a poc. Se va remampendre el partit, la pilota ja en moviment.
2: Per cert, hem tancat el... bueno, hem obert el cooling break mencionant a Matis, el guardameta del Castelló, que va fer una molt bona temporada l'any passat i avui també està demostrant aquesta capacitat. Ara el passe llarg.
1: Bueno, pues esta esa pilota.
2: No era tan bé.
1: No ha arribat. Ahí el jugador del Castelló.
2: Era complicat,
1: era Pablo Santiago, sí, el lateral esquerre. I la pilota per al porter València, per Vicent Abril, que trau en curtet, per a que traga el valor jugat ahí, César Tàrrega, se l'emporta el d'Aldaya. Tàrrega, buscant a Guanyala, Guanyala de primeres, ahí està Guanyala, amb la pilota, vol jugar-la, buscar ahí el passe per a Luis Rioja, però ahí havia eixit Matís, el porter belga del Castelló, que allunyà tixa pilota, que la vol recuperar València, la toca Goduro, baló de cap, allà va Javi Guerra també, Javi Guerra que li ha fet una falta al central Mellot, el central francès i capital Club Esportiu Castelló, havia xocat ahí Javi Guerra, Mellot i la falta a favor del Castelló.
2: Estava veient ara en aquesta acció que a lo millor hemos guanyat la posició, li costava un poquet progressar ofensivament. Recordem, per a la gent que s'ha unit més tard a la transmissió o que no el tinga vist, és central pur, hemos guanyat la, i també hi ha una cosa a recalcar, que ell ve de Kenya, d'aquest país africà, i clar, moltes vegades passem per alt que al final així en Espanya els jugadors que estem més acostumats a veure estan acostumats a ser educats futbolísticament des de que són xicotets en qualsevol escola, inclús en una escola de poble, perquè avui en dia estan capacitats, però clar, allí en Kenya els recursos no són el mateix i quan venen així tenen que acoplar-se, adaptar-se, com ho ha fet en el València Mestalla de manera immediata. Així que també, pues, òbviament, roguem aquesta paciència, tenint en compte que hemos guanyat-la, està en una cantera des del gener passat.
1: Bueno, pues pilota que va ser per al Club Esportiu Castelló, servici de banda des de la part dreta, i Guido Rodríguez que volia tenir aquesta pilota, la juga el jugador Ugrinic, però ahí no arriba Luis Rioja, el que sí que ha arribat ha sigut el jugador del Castelló, s'ha emportat aquesta pilota, el valor ahí, buscant el passe per a Black, el neerlandès, ahí Sato, defensant aquesta pilota, arrere una altra volta, La vol col·locar buscant ahir a Suero, però n'hi havia fora de xoc. El jugador Castelló que estava en posició antirreglamentària i se passa que l'havien ficat fora de xoc i pilota que va ser per al València en este minut 37 de la primera part, 0-0 al marcador, així en el Antonio Puché de la Ciutat Esportiva Paterna. A lo que trau Abril, el porter del València, i ara espera Jesús Vázquez, la toca de cap Jesús, la pilota ahí, espera que arribe Guido Rodríguez i la xuna otra volta, espera Jesús Vázquez, tocant-la ahí per a deixar Sato, que vaig a oferir-se també el jugador japonès, Rino Sato. Acaba el passe per a Urinic, però ahí s'ha anticipat molt bé Castelló, recuperant la pilota, i ahí estava jugant-la una altra volta, ojo i xevaló en la frontal de l'àrea, defensant César Tàrrega. La pilota buscant el passe per a Íñigo Córdoba en eixa banda esquerra. Íñigo Córdoba arrere, una altra volta.

0: Choque interior del Castelló, el característico choque interior del Castelló. Este Castelló, yo creo que en ataque hi ha dos coses senyales que pues són molt destacats en les contres, en els contraatacs i també en el xoc per dins, trobant talles davanters a mitja puntes, i això el València ho està impedint. De fet, el Castelló, el perill que està generant és per, pues, com este xir, al final està obligant el València a tirar el Castelló des de junt, i jo crec que també és una notícia per a quedar-se.
1: A veure, se passa ara ahí a la dreta per a Luis Rioja, controla el Sevilla, Luis Rioja s'envola anar per dins, continua Rioja buscant a Sato. Ahí la frontal, el control no ha sigut bo. Guido que apareix bé recuperant la pilota, el argentí del València, i ara en derrit i se valor per a que la jugue César Tàrrega, buscant a Guanyal a la banda dreta, desdobla ahí per banda Luis Rioja, el Sevilla ahí, Luis Rioja que ha provocat el servici de banda favorable al seu equip.
0: La veritat que es nota Guido Rodríguez, pareix una granera ahí en el mig del camp perquè està replegant de tot el valor que se li cruza, i pues bueno, també pues una bona notícia d'este mercat d'estiu, que el València sap fer els seus servicis.
1: Ahí està el passe ara de Guanyala per a Urinic, arribava ahí Hugo Duro, per la pilota havia eixit. El valor havia eixit per línia fons i per tant va ser treta de porta per al Club Esportiu Castelló quan arribem al minut 40, tram final d'esta primera part, en este empat a 0 así al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Ficar la pilota en moviment aquí de Pablo Hernández. Pablo Hernández alçat ahí des de la seva banqueta. Carlos Corberán assentat, el míster del València. Baló que trau ahí el Castelló, buscant ahí a Suero. Vol així ràpid ahí a la contra aquí de la plana. Suero en la pilota, Suero que canvia el xoc, que busca el passe per a Íñigo Córdoba, anixa banda esquerra, Íñigo Córdoba es doblava ahí, se való, però la pilota que va ser de nou per al Castelló.
0: El Castelló que sí que es de ver és que inicia aquesta acció, està tardant poc de temps en recuperar la pilota, això serà al contrari. Este València del Corberán, quan ha carburat, pues recuperava la pressió trasperduda, era molt efectiva, recuperava, tardava molt poquet en recuperar la pilota. A veure si podem veure també aquesta versió en Lliga, quan comencem front al Celta. Recordem que ningú va aixar en la jornada 1 el dia que hi havia contra el Betis, perquè Mestalla estarà tancat. A veure aquesta
1: acció. Ojo ara, ixe baló per Álvaro García. Álvaro García en la frontal de l'àrea. Álvaro García busca el llançament, se'n va per dalt. Se n'ha anat per dalt el llançament del davanter del Castelló. Aquesta pilota és de la mitja i una frontal de l'àrea. Li ha pegat Álvaro García i se n'ha anat fora de la porteria del València.
0: Pues lo que estàvem dient, que al final a veure si podem veure aquesta versió del conjunt de Carlos Corberán. Està intentant adaptar-se a diverses... pues a varios contes de choc. Ahí está el balón ya arcada, Vicente Abril, que está en una conter que a lo mejor el Castelló estaba haciendo un buen trabajo defensivo y pues intentando trencar líneas en pasos yards, a lo mejor apleguem antes al camp del Orelluts.
1: Ahora le han hecho una falta clara a Luis Rioja cuando se embolían ahora ahí el Sevilla. La han parado en falta el jugador del Castelló. Trao la pilota ya el Valencia jugando desde darrere. Guido Rodríguez, no se complica la vida, que busca el pase per al seu porter, per a Vicent Abril. Vicent Abril i Guido. No, ahí arrere, la pilota. Ara buscant a Rino Sato. Guido Rodríguez, buscava el passe en llarg, que no li eixit. La pilota la recupera una altra volta. Sato en eixa banda esquerra. Sato ahí que... baixa també a oferir-se per a tindre millor eixida de valor,
0: L'altura de xoc de Sato no té res a veure la del Eldense.
1: Ojo el passe ahí per Hugo Duro, però estava atent també el porter. Estava atent el porter Matís. Passe era boníssim el que li havien fet a Hugo Duro, però estava també molt atent Matís per a desfer eixa jugada perillosa del València.
0: Ja que provar aquests passes i aquestes accions, perquè Matís, el porter belga, a vegades falla en aquestes ocasions, i a veure si podem forçar alguna errada del porter. Ahí va Luis Rioja.
1: Guanyala buscant a Luis Rioja, però central ahí, argentí Sienra.
0: Lo que veía Robi, que no está teniendo re sabor el partido de Sato contra

0: al Eldense que ara me referís a sense pilota, perquè antes front al conjunt d'Elda estava en camp contrari sempre, ara té que baixar a rebre la pilota.
1: Bueno, ahí traguen de banda al València, la pilota anava per Ogoduro, pareix Ubrins per a fer-se amb el baló, va Luis Rioja, però ahí s'ha anticipat, era Íñigo Córdoba, però recupera la pilota una altra volta, Targa la col·loca ahí dins l'àrea del Club Esportiu Castelló, però ahí sense problemes es per la porter, per a Matís, que busca ja per a Hansa Belari, Belari, el jugador del Mestalla en el fil del Castelló, menejant ahí la pilota buscant a Black, al neerlandès, al mig centre, arrere de nou, el baló per a Mejot, Mejot, ara per a Sierra, el jugador argentí, passe ara per a Tincho, Tincho el lateral dret que ha entrat en esta primera part substituint a Lucas Alcázar, i el lateral esquerre, està precisament Tincho, buscava el passe en llarg, s'ha anticipat ara molt bé Justin de Haas, ahí a Suero, la pilota de Guido, baló que talla, ahí Dué, vol jugar-la per Álvaro García, César Tàrrega, se queixa Álvaro García d'una possible falta de César Tàrrega, l'àrbitre que no n'hi ha res, que siguen i que la pilota és per a València.
0: Era un cos a cos, en contacte, ja sabem com és el futbol, no és el bàsquet, en bàsquet pues sí que se permet menys el contacte, així no, i bueno, era una jugada en la que Álvaro García ha intentat ser un sol intel·ligent, però Tàrrega va ser
1: anem ara Jesús Vázquez, que ho intenta, la incursió de Jesús Vázquez, vol arribar el jugador del València, i sa pilota, evitat que el baló isca per línia fons, continua, té que endarrer el baló Jesús Vázquez, quan l'àrbitre diu que li queda un minut a esta primera part, ja s'han complit els 45, i per tant un minut d'afegit a este primer temps, que va 0-0 al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Ahí está Guido, Guido Herrere, per a de Haas y Ugrinic. Ugrinic ara buscant a César Tàrrega. Tàrrega a la pilota, el d'Aldaya. Ya en este minut extra que li queda a esta primera part, Sato que volia intentar esa pilota, no ha pogut arribar ara el baló, que vol treure el Castelló buscant el passe per Álvaro García. Ahí hi ha una falta a Hansa Belari.
0: I molt ben feta, eh?
1: Sí, hi havia que pararlo. Y Guido Rodríguez que le ha fet esa falta en el instant que l'àrbitre diu que arribem a la fi d'esta primera part, empat a 0 al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló, ja ho hem dit, en una primera part molt igualada, Vicent Burguete.
0: Pues sí, una primera part que ha sigut, jo crec, també el que se pressuposava, perquè el Castelló pues, és un bon equip, el València també pues, després del anterior partit va deixar el listó molt alt, però a mi, Robi, també m'agraden aquests partits de pretemporada perquè, com he dit ja infinites voltes, lo important no és el resultat, és que l'equip pues, vaig a coneguer diferents contextos de joc per a quan aplegue al debut en Lliga, perquè clar, si guanyes tots els partits en la superioritat de l'altre dia, després a lo millor en la primera jornada de primera divisió, pues te passen algunes coses en el partit que clar, no vas a tindre fàcil.
1: Descansa sin el Antonio Puchades en este segon partit de la pretemporada del València, sense gols, València 0, Club Esportiu Castelló 0, tornem per a la segona part.
2: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valentía.
3: Festeam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.
1: Tornem així a l'Antonio Puché de la ciutat esportiva de Paterna per a contar-vos esta segona part d'este segon partit oficial de la pretemporada del València. Una primera part que ha finalitzat amb empat a zero al marcador i anem a veure què ens depara esta segona part on Carlos Corberán pues, ha canviat tot l'equip, a excepció del porter que continua Vicent Abril, pues, ja com va fer davant l'Eldense, pues, ha canviat tots els jugadors i per tant l'11 del València que era esta segona part que va ser el format per Vicent Abril en la porteria, que repetís Rodri Gamón, que va tindre l'altre dia un molt bon debut davant l'Eldense en banda dreta, parella centrals Diacabí, que va reaparèixer l'altre dia, avui titular de nou en esta zona part amb Víquer Córdoba, la banda esquerra per al capità, per a José Luis Gallà, centre el camp, doble pivot per a Pepe Luidien, les bandes per a Otorbi i Almeida, mitja punta per a Dani Raba, que va marcar un altre dia un gol, el tercer, y Sadiq Umar, que está intentando el Nigeria en esta primera jugada. Sadiq, a punto está de marcar Sadiq, el balón que sale en Ati, Epante, el palasquerre de la portería del Castellón, la primera jugada de esta segunda parte, el primer balón que ha tocado Sadiq. A punta està de marcar el Nigeria Vicent Burguete.
0: M'encanta l'impacte que sol tindre Umar Sadiq quan ix de la banqueta, perquè sol passar aquestes coses, que al final entra al terreny de xoc i aplega, de quina manera, sempre, pues a la porteria rival. Serà el que siga. Acabe o no en gol, al final el porter del altre equip sempre se queda en el susto al cos. Aixina que jo crec que és molt positiu que Umar Sadiq isca aixina enxufat al camp, Robi.
1: Bueno, pues, ahí está la primera acció. Només començar esta segona part que ha tingut Sadiq, bona oportunitat. I com diem, ha canviat tot l'equip Carlos Corbena, a excepció del porter. Pablo Hernández en el Castelló ha fet el mateix Vicent Burguete. Tot l'equip, eh?
0: Exacte, tot l'equip també. A diferència del València, que no han canviat la porteria, pues el entrenador del Castelló, Pablo Hernández, sí que ha canviat també la porteria. Tot l'11 s'ha canviat, excepte Tinso, que ha sigut el relevo en el primer temps de Lucas Alcázar, i solament se queda de la primera part Tinso, però lo de més, tot canviat des de que el àrbit, Andrés Fontes Molina, ha xulat el descans en el minut 45 després d'aquesta pausa d'hidratació.
1: El Club Esportiu Castelló, que con Diem ha cambiado el equipo en Saipi, el porter de Kosovo en la portería en Juanjo Nieto, Alberto, José Albert, Tincho, Barry, Álvaro, Douglas, el brasiler Jakobsen, el davanter danés Raúl Sánchez y José Cámara. Albert. el Guinea.
0: Y José Albert también, el número 15, que está actuando en defensa. Como central esquerre, recordem, ell és lateral, natural, així que a veure com li va a reconversió i si el València el pot aprofitar.
1: Bueno, pues ahí está, traguen la pilota Pepeu, jugant ahí en Iker, en Córdoba, el jugador cantera que va estar cedit la passada temporada, el central, i que ha tornat... Así es la disciplina valencianista. Hoy titular en compañía de Diakabi. Diakabi, que ya en contacto va a reaparecer el dimecres pasado van l'Eldense, va a jugar només 30 minuts. Pero no muy buena noticia, porque después de vora 6 meses que se va a lesionar, pues en ese trencament fibrilar el partido ante el Celta de Vigo, en gener, pues ha tornat Diaka. Y ahora pues en esta segunda parte, té previst jugar els 45 minuts. L'altre dia van ser 30. Pues avui és 45 minuts per a Diakabi. Quan ataca el Castelló, el valor central dins l'àrea. Ojo, i se pilota. Pues acaba de marcar el Castelló. Acaba de marcar el Castelló. S'avança al marcador el Club Esportiu Castelló als 3 minuts d'esta segona part. Marca el Castelló, una jugada ahí dins l'àrea, i el baló, el davanter del Castelló, és Jakobsen, el danès, el que fica per davant a l'equip de Pablo Hernández, en este minut 48 de partit, 3 de la segona part.
0: Bueno, una jugada de centre lateral en la que primer el Castelló intentava per banda dreta, rebutjava esa pilota, però en la segona jugada al final sí que se podien fer per esa banda esquerra, i en ese centre lateral ras que poquet ha pogut fer Vicent Abril, però el Castelló que ha assistat el primer colp del partit, veurem com ara s'acopla el València. Crec que també, obviant que no és bo pel resultat, a veure André Almeida ara.
1: Ara ho intentava André Almeida, no n'hi ha falta, se'n va André Almeida, entra dins l'àrea, el portuguès la deixa ahí per a Dani Raba, Dani Raba per a Dien, el llançament de Dien, l'ha tret el porter, Saipi, bon llançament d'Ali Dien, altre dels fitxatges que va debutar l'altre davant de l'Eldense, l'ha tinguda Dien, la Sadik, només començar esta segona part i ara Dien, a punt de marcar, si no és per el porter Saipi.
0: Bueno, hem encaixat, però també crec que és positiu que
1: la bona reacció que ha tingut l'equip.
0: Exacte, no? I a banda hem aplegat ja més ocasions a l'àrea que en la primera part, almenys en més perill, crec que és positiu que res més tan marcat el gol, pues al final esa ocasió d'Aliu Dienk, que ha fet una molt bona parada ahí a Amir Saipi, i pues bueno, ara veurem com s'acopla el València. Això que se mantenga. Òbviament, en compte de resultat, sempre és millor guanyar, però tenint en compte que és pretemporada, pues també em pareix bo que l'equip baixi en el marcador per a veure com reacciona, si ho aconseguís. Òbviament, si no reacciona, serà una mala notícia, però a veure com s'ajusten també a este context de joc.
1: Bueno, pues ahí está una altra volta el Club Esportiu Castelló intentant ara buscar ahí la porteria de nou del València. Ojo, i se van a la frontal. La pilota que la vol recuperar André Almeida, la juga Almeida llarga, buscava ahí el passe per a Dani Raba, també Otorbi que no pot arribar, així té el porter Saipi, i la pilota, no, que va ser per al València, i per al seu porter, pues ixe 0-1 en este minut 51, però bueno, la reacció ràpida del València, ixe llançament que ha tingut dient que ha parat molt bé el porter, però bueno, ara és Sadik el que ho intenta, s'ha fet mal Sadik en ixa jugada.
0: Sí, ahí s'ha trastavellat, se toca darrere de el xenoi esquerre, a veure si no és res, esperem que no, perquè qualsevol acció fortuita ara te pot supassar un contratemps, perquè recordem que a vegades nosaltres, pues, des de fora, els aficionats, veiem la pretemporada com bueno, uns simples partits, un simple pues transcurso hasta que aplega la temporada abono, la temporada de primera división, pero sí que es deberes que al final Perais es molt important contar en minuts. Ivetchenkov, Umar Sadik se alza y París que va a poder continuar, se toca ahí darrere, pero la verdad que cree que el Nigeria pues podrá continuar en ningún problema, pues ojalá vecha ahí la portería.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló. Està per davant el marcador, així, en minut 48, als 3 de la segona part. Ha marcat Raúl Sánchez, el que finalment ha marcat per al Club Esportiu Castelló. Montero intentava André Almeida, el passe per a Sadik. Sadik, la pilota que se'n va fora, que l'havia tocat. Ahí era Álvaro. I el valor que el deixa Sadik per a que siga. Quixa pilota ja en moviment.
0: Ahí estem. Xoc de cara per a organitzar-se, que no es precipiten en passades. I a veure ara el València com se pot refer i com se pot organitzar. A veure el ritme que hi ha també ara en el mig del camp, perquè ja no hi ha jugadors tan mòbils com poden ser Ugrinic, Javi Guerra o, sobretot, Rinusuke Sato. Un mig del camp que segurament es me fixe en Pepelu i Aliu Dieng, però per això està Almeida i Raba, per a donar-li també ese ritme i la mobilitat que toca ahí en el xoc interior.
1: Bueno, pues ahí está. Jugant Dani Raba, buscant el passe per a Lidi, en Dani Raba, el càntabre, amb la pilota, el baló. I vol jugar Roro buscant ahí a Sadik, a veure Sadik, Sadik arranca, però estan fora de xoc. Estaven sí, fora de xoc, estaven en posició antirreglamentària. El davanter nigerià del València.
0: A banda, diria que per prou, una llàstima, perquè també jo crec que plegava aquest valor José Luis Gallà, el capità, el número 14 a l'esquena, però un Marseille que s'havia anticipat en posició antirreglamentària. Peca a vegades prou el nigerià d'estar ahí en esa posició. És un aspecte a lo millor a corregir, perquè si ja genera perill, imagina't si està ben posicionat. Ahí estava rebutjant la pilota Rodri Gamón, la banda dreta, que ara està composta pels jugadors de l'acadèmia, Autorbi i Rodri Gamón.
1: Balón llarg que ha tret el porter Vicent Abril, la pilota que vol recuperar el Castelló. Ahí en defensa, traguent ixa pilota José Albert. N'hi ha hagut una falta, d'aquí l'hem fet a Tincho. La falta per al Castelló i trauen ja Rapiteig. Való per Álvaro. Álvaro endarrere la pilota ahí per a centrals del Club Esportiu Castelló. I ja diem, han canviat tot l'equip. Pablo Hernández, al igual que Carlos Corberán, en esta segona part. La pilota de la llunyata ahí, José Albert. Llarga i se való, però està en fora de xoc. Càmera. El davanter guineà del Castelló. Posició antirreglamentària. I la pilota, que va ser era el València, traguen ja el baló. La pilota ahí de Iker Córdoba. Gallà, buscant a Sadik, a veure Sadik. Volia fer-se una autopassada a Sadik, però ahí li ha llevat el baló Alberto, el central del Castelló. I ara la pilota per la que la traga ahí, Barri. Barri buscant i se passe per a Tincho. Tincho per banda esquerra, s'envola anar Tincho de Rodrigo Gamón. Ha buscat ahí la centrada i el baló que s'ha perdut. Era anar per dalt de la porteria del València. Traguent en Curtia per a que traga en llarg el porter Vicent Abril per a Sadik. No ha pogut connectar Sadik en André Almeida. La pilota que la vol... Molt bé, ahí Diacabí, tallant i xevaló. Ara és el Club Esportiu Castelló el que té ixa pilota, Jacobsen. Entrava també Barri. I el baló per al porter del València.
0: I també, pues, Iker Córdoba en Diacabí. A veure com s'acopla el veterà de l'equip en el júnior, per aixina dir-ho, de la saga central, en ese perfil esquerre. Molt bona notícia que Diacabí puga contar esta pretemporada en minuts, poqueta a poqueta, té dia 25, bueno, mitja horeta.
1: Oh, ara... Poquera ataca en una altra volta, el baló per a càmera, càmera, ahí no ha pogut rematar millor, i el baló, la pilota que ha acabat en les mans del porter del València, de Vicent Abril, esportiu que jo en esta segona part, està tenint més arribada, més presència, la igualtat que n'hi havia en la primera part i en el primer temps, pues hem vist com en esta segona canvia per complir la cosa i el Club Esportiu Castelló que s'ha ficat per davant al marcador en este 0-1 en este el minut 57 que portem de partit. Hòstia, Cabí passa res per a Vicent Abril, la pilota per a Iker Córdoba. Córdoba i Abril ara buscant el passe per a Lidien, li han fet una falta al jugador mig centre de Mali del València, la falta que ha pitat l'àrbitre del col·legiat valencià, Andrés Fuentes Molina.
0: Pues ara pareix que ha disminuït un poquet el ritme del joc després del gol del Castelló, el València que havia començat molt frenètic, però bueno, encara queda partit, encara queda 32 minuts més el descompte, que no serà molt, i el cooling break, a veure què li diuen els cossos tècnics als jugadors, però el València ho intenta de forma diferent, ahí a l'esquena.
1: Ahí està el passe, buscant a Sadi Kumar, corre el nigerià en la pilota, anem a veure, busca la tacona arrere, però Torbi, Torbi que entra a l'àrea, Torbi la deixa arrere, el valor que no ha pogut arribar Dani Raba, però l'ha recuperat una altra volta Torbi, a veure Torbi, ahí dins l'àrea, no se n'ha pogut anar Torbi, i la pilota que la trau les de la defensa, el Club Esportiu Castelló, valor llarg ahí per a Càmara, Càmara per a Jacobsen, Jacobsen, però ahí aparegut molt bé Rodri Gamón, en l'ajuda defensiva, per a ficar ixe valor arrere, que acaba en els peus del porter Vicent Abril.
0: Li ha fotut ahí la cartera, això és lo bo de Rodri Gamón, que realment és una centella, és molt ràpid, té molta velocitat, així que en les correccions, encara que el lateral no siga la seva posició natural, pues quan té que corregir, òbviament, ho fa més facilitat.
1: Bueno, pues jugant el Club Esportiu Castelló, està guanyant este partit des del minut 3 d'esta segona part en el gol que ha marcat Raúl Sánchez. Ojo a Jacobsen, Jacobsen, el baló i el gol. I el gol de Jacobsen que fica el 0-2 al marcador. El gol del davanter danès. I ha filtrat ahí un passe sensacional, s'ha quedat sol. I ha batut el porter Vicent Abril Jacobsen en este minut 59 de partit.
0: Pues una jugada en la que la defensa del València no ha estat del tot bé, la veritat. Algun desajust que altre, ni se passa interior. Això és el que te deia, Robi, en la primera part, que a lo millor el major mèrit del València en defensa ha sigut evitar esos passes filtrats del Castelló per a que no se puguen pues avançar en el marcador, com ha passat ara.
1: Bueno, n'hi ha un altre, n'hi ha un canvi ara en el Castelló. Així té Tincho, que recordem havia substituït en la primera part a Lucas Alcázar i ara ha entrat Regol dorsal 26 en el seu lloc. Pues bueno, 0-2. Perdent el València en esta segona part i en este partit. Valora se l'emporta Álvaro, ha xocat ahí també en Pepelu, s'ha fet mal, i l'àrbitre ha pitat falta de Pepelu sobre el jugador del Castelló.
0: Sí, s'ha fet més mal Pepelu que el jugador del Castelló, que el jugador del Castelló ha tingut un colp al coll, però Pepelu ara en la part baixa de les costelles, pues pareix que s'ha fet prou mal, ahí està ara en terra. I veurem, espere que no haig de passar res greu. I mentrestant, Aaron Mayol, que calfa en la línia de banda, i Jesús Vázquez, que pareix que es prepara per a entrar o no. Anava a pagar la banqueta, igual ha anat a per altra cosa, no crec. Però Aaron Mayol, que sí que s'està exercint ara en el córner.
1: Bueno, pues ahí están atenent a Pepelu, el metge avui de camp del València, el doctor Aliaga, que s'havia fet mal. Pues ja dic que s'havia fet mal Pepelu en ixa jugada i ahí estan atenent al jugador del València. Però si de cas està calfant Aaron Mayol, pues el jugador del Mestalla cas que no poguera recuperar-se Pepelu. Anem a veure. Joc parat així en este Minut 62 de partit en el que estem. Atenent a Pepelu, el jugador de Denia, per veure si pot continuar o no el partit.
5: Pues
1: el Aaron Mayol estava calfant en la banda. I anem a veure si pot continuar Pepelu o no.
0: Pareix que se lleva el peto, Aaron Mayol. Aixina que pareix que va a ingressar en el terreny de joc. Veurem ara Pepelu que es marxa retirat en les assistències mèdiques. I pareix que indiquen en quant a la gesticulació que ha sigut un colp. La grada li aplaudís al de Denia i veurem si acaba ingressant un substitut o no.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló. La pilota per banda esquerra. Se való ahí buscant el passe. Era Barri, Barri arrere. La pilota per a José Albert buscant una altra volta. I se való per a que jugue Juanjo Nieto. El llançament de Juanjo Nieto ha tocat en Iker Córdoba, y va a ser córner. Balón ahí, lanzamente de Juanjo Nieto, a tocar en el central Valencia, y va a ser córner para el Castellón.
0: Y entrará también Pepelu, ¿eh?
1: Sí, se reincorpora Pepelu, se reincorpora el de Denia, dice col que ha patit. Pero Mayol continúa en la banda, va a continuar frente ejercicio de escalzamiento, pero si de cas. Va el córner para el Club Esportiu Castelló desde el canto esquerra, la portilla Valencia. El córner, ojo.
0: Molt tancat, ahí,
1: Sí, molt tancat. Y se ha perdut per línea de fons. Va a ser retreta de porta. Esta segunda part que está perdente el Valencia. 0-2. Trau Abril. Vicent Abril en llarg, buscant ahí a Sadik. Sadik que no pot arribar, Otorbi tampoc, s'emporta ahí la pilota Alberto.
0: Molt bona acció, també, Jacobsen, Alberto.
1: Ara Otorbi, Otorbi ahí que busca anar-se'n l'1 contra 1, no pot. Li han llevat la pilota. Va Rodríguez Amont també pressionar, però el valor que se l'han portat ara Barri. Barri buscant el passe, que ve la càmera. Estaven fora de xoc. Estaven fora de xoc. El davanter del Castelló, la jugada que estava anul·lada. Y el balón que va a ser per al Valencia en esta segunda parte, donde está costándonos més, Estos dos gols que ha marcat el Castelló están pesándonos, Vicent.
0: Pues sí, ens estan pesant. La veritat que s'està fent el partit costa d'alt, però a veure si en esta mitjoreta que queda, pues el partit se pot remuntar o almenys empatar, però sí que és de veres que l'equip no està encaixant bé aquest segon gol, sobretot. Ha sigut un poquet pues, quasi knockout, però espai, perquè Robi, jo tenia un míster que deia que el 2-0 és el pitjor resultat en el futbol perquè te confies i enseguida te poden arribar els dos, a veure si hi ha sort.
1: Bueno, pues anem a veure si el València busca aquesta reacció en esta segona part després d'aquests dos gols que ha marcat el Castelló, que el fiquen per davant al marcador. Ara André Almeida rep una falta, la falta és clara. La que li han fet al migcampista portuguès del València. La falta de Álvaro. I el baló que va a treure el València. Ahí está André buscant el passe per a Gallà en banda esquerra. Arriba José Luis Gallà. Busca la passada per a Sadik. Abre Sadik. La deixa passar Sadik. Esbarat. Quina llàstima. Havia esbarat ahí Sadik. Encara que havia xocat també el jugador del del Castelló, no?
0: S'ha fet mal en la gespa. S'ha fet mal
1: Soles, sí.
0: A les barres. Sí. No ha hagut cap xoque, però el jugador del Castelló, que pareix que ara té aquestes molèsties per les botes que li han esbarat i potser s'ha apoyat mal, però pareix que no està mal de tot. Pareix que se pot reincorporar el jugador orellut, el defensor, i una llàstima eixa. Gallà molt bé per així per banda esquerra. Almeida havia vist molt bé el passe filtrat, però Omar s'ha dit que no ha pogut resoldre la situació com li hauria agradat.
1: Bueno, pues, minut 66 de este partit, sin Antonio Puchades, perdent el València 0-2, els dos gols marcats en esta segona part, Raúl Sánchez i Jacobsen. I la pilota que la va traure el porter Saipi. I que hi ha la pilota en moviment. I se passa ahí a la banda esquerra per a José Albert. Albert que xova en llarg. I la pilota que se perd per línia de banda va ser favorable al València. 3 ràpid ja. Per a que la jugui Diacabí. Y acá viene la pilota. Buscante ahí a Rodri Gamón. Rodri Gamón arriba una otra vuelta para Diaca. Y Diaca para Vicente Abril, que siempre cumple de la seu área para convertirse en un jugador mench. Jugarla ahí en Kurt para Iker Córdoba. Córdoba y Gallá. Gallá. Le han fe falta, sí, le han fe falta. Douglas. El brasiler. A José Luis Gallá. Y la falta que trae rápida ahí ya. El Valencia.
0: Y si es una de las bones condiciones que te Vicente Abril es que en estos contextos, pues per el seu bon choc de peus, pues pot ser quasi un jugador més. Y la verdad que anda que se está ficando nervioso el de Castelló de la Ribera en el balón es peus. Antes li pressionaven anant un moment.
1: Ojo, ara que ataquen hecho una altra volta. Juga de perill, a Boric Evaló. Apareix Vicente Abril. Ahí Álvaro. Li ha infiltrat i se passa. Era jugada perillosa, però afortunadament estava bé atent ahí el porter de València per a fer-se amb eixa pilota. Quan juga una altra volta, el Club Esportiu Castelló, arrere per al seu porter, pressiona Sadik. Punta estat ahí de recuperar Sadik, però no. És el Club Esportiu Castelló el que de nou s'emporta eixa baló. Ahí està Álvaro jugant arrere, buscant el passe per a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto i Barri. Barri, Jakobsen, el baló. Ahí era per a Douglas, la pilota que la vol recuperar València. Ahí Iker Córdoba Barrere. Era Vicente Abril. La ayuda ya sobre Aliu Dien. El miscampista del Valencia. Dien que se va. Capamunt. Ahí continúa Dien. Se va. Muy buen movimiento de Aliu Dien. Y ahí necesita ahí la ayuda al pase. Buscando a André Almeida. Bore André en la pilota. Continúa André. Ambel baló. André. Se entra para Dien. Dien dislaria. Bore Dien que arriba. Dien. Y al final. Ahí aparegut. Barri, per a desfer una jugada que era bona i que havia protagonitzat molt bé. Ali Dient anant-se'n cap avant sense problemes i arribant ahí fins l'àrea del Club Esportiu Castelló.
0: Pues el capità de la selecció de Mali, que la veritat que està fent una molt bona pretemporada per ara, en aquests dos pas que l'hem vist, i ara en la segona jugada, pues la veritat que ho ha fet molt bé.
1: Trau Dani Raba al córner, la pilota amunt, no pot arribar Iker Córdoba, sí que ho va fer Pepelu per a jugar arrere, per a Rodri Gamón. València tratant de retallar diferències, buscar ese gol que el fiquen el partit, la centrada i el remà de cap d'Iker Córdoba que se n'anà fora per poquet. Quina llàstima, però el remat ha sigut bo. El d'Iker Córdoba, eixa pilota que li han centrat i el remà de cap que se n'anà fora. Buscava el pal esquerre de la porteria del Castelló.
0: Bueno, un Iker Córdoba que de fet ja sap el que és marcar en el primer equip de cap, perquè ho va fer en un partit de Copa del Rei. De fet, crec que era el dia després del seu debut, el partit següent, el 4 de desembre del 2024, va marcar Córdoba en esa victòria 1-3.
1: Ho ha intentat André Almeida, però el baló se n'ha anat alt. Se n'ha anat alt el llançament d'André Almeida. El València que està reaccionant, que està buscant retallar diferències després d'este 0-2 al marcador i busca la porteria del Club Esportiu Castelló. Ara André Almeida van Siker Córdoba i ara André Almeida. Bueno, pues n'hi ha que continuar, n'hi ha que insistir, n'hi ha que buscar ixa reacció en este segon partit de la pretemporada.
0: Bueno, sí que és de veres que el Castelló ara mateix té el partit a un vol en posició, també pues sense cap pressa, dormint un poquet el xoc, però a veure com se pot referir, donar-li la volta el València.
1: La pilota ara endarrerida per al seu porter, per a Saipi. Saipi buscava el passe per a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto arriba una altra volta per al seu porter, que treu la pilota en curta, i estava a punta estat ahí. Pues era Dani Raba de poder recuperar aquesta pilota, no ha pogut perquè al final ha caigut. Però bueno, el València intentant retallar diferències, buscar ixe gol que el fique en el partit. Que de moment el 0-2 està pesant. Però el València està intentant. A veure Iker Córdoba, arrere per a Vicente Abril. El porter de València, que al igual que el partit davant del Dense, va jugar tot el partit avui també.
0: Pues sí.
1: Cau en llarg, una altra volta. A veure ixa pilota, a veure Sadik Kumar. Sadik, d'esquena a la defensa, cau el nigerià. Davant Alberto. Y la pilota para que la traga Barry. Club Esportiu Castelló. Alberto, cambiante, el choque a la banda esquerra. Llévalo ahí. Está Rodri Gamón. Rodri Gamón que recupera muy bien la pilota. Ahí el jugador del Mestalla. Rodri Gamón que se embolía en Ar. Y ve la buena recuperación para Lidien. Lidien y Pepelu. Ahora la pilota para Raba. Raba para Sadik. Abre Sadik. Fuera de choc. Estaban fuera de choc. Estaban fuera de choc una otra volta. Davanter del Valencia. Se pase que le bien colocat.
0: Tire de menos Robbie el de Choc Verbandes que hem vist en la primera part i que van veure també en el partit anterior front del Dense. El València que també atacava per les bandes, trobant ahí, me recordo per exemple el gol de Jesús Vázquez que ve per ahí. També el de Dani Raven, una incorporació de Sadik per banda esquerra. Però ara que no estem tenint aquesta sort i sobretot no estem encadenant passes.
1: Torna a atacar el Castelló, és Càmara el que buscava... Y se pase para Juanjo Nieto, la centrada Islaria, pareguta ahí a Lidien, para añuñar la pelota. Y ahora es André Almeida que busca a Sadik, pota arriba Sadik Umar, Enébore Sadik, que la controla, que se la avanza, busca el pase, y no ha podido arribar Otorbi. No ha podido arribar Otorbi, a buscar la centrada Sadik, pero Otorbi no ha podido arribarse.
0: Era molt difícil aplegar a esa pilota. Mira que tant Raba com Otorbi havien vist el valor que li han filtrat a Sadik i havien començat a córrer quant abans i millor, però ahí se passe que anava molt fort en els tres dits, pues al segon pal, la veritat que no aplegaven.
1: Bueno, pues minut 74 de partit. Así en el Antonio Puchades en esta segona part. Està perdent el València 0-2. I el equip de Carlos Corberán pues està tractant ahí de reaccionar, de retallar diferències encara que no ha pogut. Ara Salberto que buscava i se passa en llarg, busca la contra, el Club Esportiu Castelló, el baloi de Jacobsen, busca la centra per a Càmara, Iker Córdoba ara, i se pilota el llançament, se'n va fora, el llançament de Rego, que se'n va fora, però crec que ha tocat en Abril, no? Vicent Abril.
0: No ha tocat en el defensor, Vicent Abril finalment no ha tocat la pilota, però...
1: És córner.
0: És córner.
1: Pues el córner per al Club Esportiu Castelló. Córner. Des del cantó dret de la porteria del València. Va a ser Álvaro. Que fique la pilota en moviment. Nixe córner, allà va Álvaro, el baló penjat d'Islària, a pilota, se'n torna a anar fora, diu que ha tocat en un jugador del València, per tant, de nou, és córner per al Club Esportiu Castelló, nixa pilota penjada d'Islària, hi havia molts jugadors, estava ahí també Sadik, Diacabi, Sadik que ha baixat també a defensar nixe córner, va de nou el córner per al Castelló, ara la vol traure Gallà, la pilota... Rodri Gamón, li han fet falta, no?
0: Sí, bueno.
1: No, és parada per la hidratació, eh?
0: Sí, però havia xulat la falta i a la vegada ha aprofitat per a xular la pausa d'hidratació, molt necessària per al València, per a que s'hidrate, per a que, sobretot, puga rebre...
1: Refrescar-se també en quant a idees, sí. Quant a idees també, pues refrescar-se amb l'aigua, que fa falta, perquè he dit que fa calor... En esta vesprada ni de hoy así en el Antonio Puchades.
0: Bueno, pero ahora que cau la nit no se está tan mal ya, sí que es de veres que, bueno, al final lo que tú dices, Robi, que més enllà de refrescarse el coll y les articulaciones, cal pues refrescar idees, a veure ara el València com se les apanya, però bueno, queden 15 minuts per davant per a poder retallar distàncies i poder donar la sorpresa ara.
1: Bueno, pues ahí están els jugadors del València, tenen també les instruccions, les correccions que de segur està fent pues, Carlos Corberán en esta segona part. Està perdent el València 0-2 perquè els dos gols s'han marcat, ja diem, en este segon temps. Primer Raúl Sánchez, després Jacobsen per al Club Esportiu Castelló. El València que ho ha intentat, que ha tractat de retallar diferències. Una molt clara que ha tingut pues, a Lidien. Però de moment este 0-2 favorable a l'equip de la Plana en este segon partit d'esta pretemporada. Veiem com el míster continua donant instruccions als seus. Vicent!
0: Pues sí, ahí está durante estos al Seus, ya no en la pizarra en ese match tan, tan característica. I de fons, Calfant, els que falten per pues tindre minuts, però ahí està l'equip ara que parlen entre ells. També Josep Alcácer parlant en Aliu Dien, que ahí està també el cos tècnic parlant en Pepelu, bueno, el cos mèdic parlant en Pepelu. També en Otorbi estan parlant dels tècnics, a veure què instruccions li donen ara per a esta reanudació del xoc, a veure si podem trobar els espais del Castelló, provocar que tinguin més errades, a veure si podem tindre desajustos d'ells per aprofitar-lo ofensivament, però bueno, no va estar tan fàcil, Robi?
1: Bueno, pues 78 de partit, se va remampendre este partit, esta segona part, després de la parada per a la hidratació. I anem a veure si aquestes instruccions, aquestes correccions que li ha donat el míster Carlos Corberán al seu equip, pues tenen efecte en este tram final de partit. Va a traure Vicent Abril. Balón llarg buscant a Sadiq Umar. Sadiq la para en el pila, controla el Llerià. Li han fet falta. Li ha fet falta Álvaro. A Sadiq Umar. I ahí trau ràpid André Almeida, encara que no ha estat precís.
0: Mal executat. Sí. S'ha
1: precipitat. Ha sigut Douglas el que ha recuperat la pilota, el jugador brasiler del Castelló. Ahí està Douglas, precisament, buscant el passe per a Cámara. Cámara, Iker Córdoba. Cámara en la pilota. Continua Cámara, busca el passe arrere per a Barri. Barri buscant ahí a centrals per a que traga aquesta pilota per arrere. I se baló. I ara des de la banda esquerra, que no tornen ahí a atacar el Club Esportiu Castelló. Se baló, ojo, ahí per al brasiler, per a Douglas. La pilota que la trau Rodrigo Gamón, llarg ahí per a Sadiq. Sadiq, Dani Raba, anem a veure. Però ni en mans, sí. Ni en mans el jugador del Castelló, diu l'àrbitre. Andrés Fuentes Molina, Colegia València. Que vienen unas manos del jugador del Castelló, es lo que ha pitat. La pelota ya, movimiento para Valencia.
0: Pues ahí este, me fa falta un poco de movimiento. Aludien que Pepe Lu, que están alineados de la misma forma, están en posición horizontal. A lo mejor fa falta durar un poco más de altura, o que André Almeida y Raba baixen como estaba haciendo Rino Sato en la primera parte. Però bueno, ahí vechem el equipo que ha optat per balons llargs, y tant Rodi Gamón como Torbi, que son ahí unes exhalacions, i pues poden fer, bueno, a veure si sorten alguna per la banda dreta i si no per l'esquerra, que quasi aplegava el gol d'Umar Sadiq en esa jugada fa 2 minuts de José Luis Gallà, que finalment no solventava, però anem a veure ara.
1: Jugant el Castelló, traient la pilota de darrere des de la defensa, és Alberto, Alberto buscant esa pilota per Álvaro, Álvaro, el passe ahí des de la banda esquerra. Se va ahí per a Rego, per al portugués, que ha entrat en esta segona part també. Ara la pilota per a Barri. Barri, ahí la zona 3/4 de camp. Ara València ahí tancant. Ahí eixa passada era de Juanjo Nieto. Però balona Talesman sense problemes del porter, per al porter de València. Que trau ja en curteta ahí per a Mukhtar Diakabi. Diakabi, Iker Córdoba. Córdoba i Gallà, Gallà buscant el passe per a Pepelu, Pepelu per a Sadiq, a veure Sadiq a la pilota i a soles, estan fora de xoc, estava una altra volta, en fora de xoc el davanter nigerià.
0: Una llàstima altra vegada en esa posició antirreglamentària, perquè, pues bueno, sobretot quan dona esa descàrrega, no apareix ningú per banda.
1: Pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló, en este tram final de partit, minut 81, està guanyant-li al València, 0-2. Ara la pilota ahí, se la volen portar Raúl Sánchez, des de la banda esquerra continua Raúl Sánchez, buscant el passe per a Barri, entra Raúl Sánchez, dins l'àrea, i el baló, ojo, ahí va a ficar Pau el àrbitre, Raúl Sánchez i Rodri Gamón. Han tingut ahí un cara a cara. També va Diakabi. I l'àrbitre que va ficar Pau entre Raúl Sánchez i Diakabi.
0: Lo que debe Misa Chugada Combinativa, que venía de un pase de Dins que se anaba para acá afuera en esa internación de Raúl, en esa internada de Raúl Sánchez, pero es lo que deien, insistís, que lo que més mal li afecta a Valencia, ha sigut que el Castelló per fi puga trobar i se xoc per dins, si no per fora, com estàvem obligant en la primera part, i de fet, pues, molt... Per ahí ha sigut un recurs per a trobar els dos gols, sobretot el segon, i se mama.
1: Bueno, pues la pilota per al Castelló, per al suporter, per a Saipi. Saipi que va a traure, buscant el passe. Ahí per Alberto. Alberto. Palo ahí una altra volta. Buscant Álvaro, ara rei una altra volta per al suporter. La trau ahí Barri. Barri i Álvaro. Se'n va Álvaro, continua Álvaro en la pilota, perseguit per Gallà. Álvaro. A mi se való buscante el pase para que entre Raúl Sánchez. Ojo, Raúl Sánchez buscante el lanzamiento y atrapa Abril, Vicente Abril. Lanzamiento una otra vuelta el lateral del Club Esportivo Castelló, autor del primer gol. Ahora de nuevo ahí protagonista. Entraron en efecto una falta. Falta a Pepelu. A tres rapid, el de Denia. A Lidi Endi y Diacabi. Diacabi buscante el pase. Ahí se va a dreta per a Rodrigo Amón. Amón i Pepelu. Pepelu que torna a xugar en llar buscant a dia a Sadik. Sadik i Alberto. I la falta del davanter del València sobre el central del Club Esportiu Castelló.
0: Pues a veure, perquè aquestes interrupcions ara mateix a les altures de partit no venen bé al València, un València que s'està agotant el temps, queden 5 minuts, bueno, 6 minuts més el temps afegit, que no acostumbra a ser molt en pretemporada, sinó que calcula que uns 7 minuts per remuntar dos gols va estar molt complicat, però pues, és el que hi ha, també hi ha que saber perdre en pretemporada. És més, pues... Per les errades que s'han comès avui.
1: A veure, ara André Almeida que recupera la pilota, se l'emporta el portuguès. André Almeida buscava el passe per a Torbi, però no l'he eixit. No l'he eixit i se passe. I la pilota que l'ha recuperat una altra volta. Club Esportiu Castelló. Ara és Barri el que té la pilota. Barri en el centre del camp, buscant el passe per a Càmara. Està Càmara. Càmara. Iker Córdoba. Falta del central del València sobre el davanter línia del Castelló.
0: Lo que estaven comentant, que al final, pues bueno, ara en les errades, en ixos desajustos defensius que s'han comès, en ixes pues, falles, pues al final es pot ara corregir i pues, preparar-te per al primer partit de Lliga, que encara queda, però preferís que fallar avui que fallar en Mestalla frente a Celta.
1: Evidentment, les pretemporades estan per això. Bueno, per a anar corregint. Ojo ara a Sadik a l'entrada. Ojo a l'entrada de Sadik.
0: Se precipita ahí Sadik.
1: Tarxeta groga, sí. I ojo, Sadik. S'encara, li ha pegat una patada al jugador del Castelló i acaben d'expulsar a Sadik. Acaben d'expulsar a Sadik.
0: Pues sí, ha sigut ahí un gesto lleig, esa patada que li ha llançat al rival. No sé què li ha pogut dir, però també no és l'habitual, veure Omar Sadik aixina de forma tan rebotada. Sobretot, agraint a altre company de... no sé què ha dit.
1: Pues Sadik... que... expulsat. Sadik Omar va a disculpar-se. Va a disculparse Sadik, pero acaba expulsado el davanter del Valencia en este tram final de partit. Se va Sadik y el Valencia que se queda en 10. Tendrá que afrontar estos últimos minutos en un jugador menys per ixa expulsió de Sadik.
0: Y se va un poquet cuixejant per una xafota que le han... provocat en el peu esquerre, però al final, pues bueno, el partit del València que acaba de la pitjor forma possible, perdent en uno menos, un poquet complicat esta segona part, hem vist dos partits diferents, una primera part en la que tenies més la iniciativa, era més, pues bueno, més de posició, més ordenada l'equip, més que no s'ha fet tant costa d'alt, i ara, pues la segona part que sí que ha sigut un poquet, bueno, prou més fluixa, que has tingut més problemes per atraure la pilota.
1: Ara baixava l'opera Dani Raba, a veure que arriba Dani Raba dins l'àrea. Dani Raba vol fer-se eixer la jugada, ara té espera, busca el passe arrere, li dient i golaç! Golaç de Dient, golaç, golaç, golaç, golaç! Gol de Dient, el gol de Ali Dient, que retalla diferències en el tram final de partit en este minut 87. Golaz de Ali Dient, con Lila Dixar Raba, y conforme li venia, li ha pegat Ali Dient, marcant i estrenant-se el seu primer gol en esta partida de pretemporada. A Ali Dient, que bé li ha pegat, Vicente.
0: Pues sí, assistència de Raba per a un Ali Dient que la veritat que ha ficat el baló on no podia plegar el porter, ni estan tres anys en la porteria, ha llevat totes les telaranyes, i un Ali Dient que, Robi, està demostrant tindre un bon peu, perquè conduís, s'orienta bé, també fa bones passades, i bueno, este remat ja ha sigut poesia pura del de Mali, demostrant que no solament
1: gol, sí, senyor,
0: que no solament un físic envejable, sinó que també té un bon toc de baló. Aixina que a veure si podem veure altres xicharros aixina durant la temporada.
1: Un gran gol, sí senyor, el que ha marcat Ali Dient a passe Dani Raba, li ha pegat sensacional i per tot l'escaire, però no podia arribar el porter del Castelló, pues s'estrena. L'altre se va estrenar Sato. I avui pues, ha estrenat Ali Dient en un gran gol, sí senyor, per al de Mali, per a ficar el 1-2 en este tram final de partit. En el minut 88, quan torna la càrrega, el Club Esportiu Castelló és Álvaro, perseguit ahí per Pepe, lo té que jugar el passe arrere, buscar ahí a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto i Alberto, central del Castelló. Ara una altra volta Raba, va també Otorbi. El baló arrere per al seu porter, per a Saipi, que juga el jugador en llarg, buscant ahí a Càmara. Ahí está Cámara, Rodri Gamón en la ayuda también defensiva del equipo, coloca esa pilota.
0: Baker Córdoba,
1: porque ese balón va perillosísimo para Douglas, para el jugador brasiler del Club Esportivo Castelló. Venimos a arribar al minuto 90 y afichará pues algún minuto más, como en la primera parte. El Colegiat Valencia, después de ver ese gran gol de Ali Dient, retallar diferències per al València. Ara que ens va faltar temps, per poder empatar el partit.
0: Pues sí, si haguera, per exemple, entrat, m'estic recordant ara de la de Omar Sadik en la primera acció de la segona part, o també ixe baló que afrontava i que s'havia esbarat, però, bueno, es fa perquè ja temps, Robi, 4 minuts.
1: Pues 4 minuts, diu l'àrbitre, que és el que li queda al València en esta segona part. Bueno, pues per poder empatar el partit després del gol que ha marcat Dient, encara que el València, recordem, està en un jugador menys per la expulsió de Sadik, però bueno.
0: I ara guanyem metres,
1: A veure.
0: Bueno, han tret de 20 metres més per acabar, però bueno, al final és un partit de pretemporada i no hi ha que donar-li més importància. I estaria Cabí, molt bé ahí, corregint la posició corrent per carrere, que és el més important i el més difícil en un defensor. Y ahora Rodri Gamón, que se atrae la pilota.
1: Bueno, pues ahí está. Guante el Valencia, trae esa pilota, Yarga, Diaca, el jugador amunt, buscar el pase para Dani Raba. Ya hace falta el cántabre. El jugador de Valencia, la falta sobre el jugador del Club Esportivo Castelló. Bueno, pues queden 3 minutos. 3 minutos le quedan a la Valencia para poder empatar este partit en esta segona part. Ara és Càmara, que s'ha emportat la pilota. Càmara, que canvia el xoc, que busca i se passe. Ahí des de la banda esquerra, la centrada és l'àrea. Vol arribar Álvaro, ahí la pilota. Álvaro, i el baló a les mans. El porter del València, Vicent Abril. Que trau ja en curtet, buscar i se baló sobre Diacabí, que és Córdoba. Córdoba, buscar el passe per André Almeida. André mira que se retira sobre sí mateix, però perd el baló. Recupera la pilota el Castelló, se l'han portat ahí Juanjo Nieto. Baló ahí arrere, per a que siga José Albert, l'altre central del Castelló. Buscava ahí la passada per a Raúl Sánchez. Canviant el xoc a la banda esquerra. Està Raúl Sánchez, té que traure la pilota Buscar ahí el pase sobre Alberto. Alberto ahora. Se ha pasado que no pudo conectar en Barry. Que ha recuperado el Valencia Vicente Abril. 2 minutos queden. Del escuadre que ha fechit el árbitro. A esta segunda parte y a este final de partido.
0: Pues acción de Miracle. Es va a repetir. El resultado en cuanto a derrota de la temporada pasada, de la pretemporada, mejor dicho. Pero bueno, ahora sí, ahora sí. El Valencia puede arañar algo.
1: Sí, porque la empata también perguerem, 1-2, es cert. Davante el Castelló y Wiss está repetiendo el mateix resultado. Cuantar ataque han hecho una otra volta. La pelota per Rousa.

0: Pelu. André Almeida, el portugués en bola, l'han agarrat clarament. I el baló, i el vol jugar ahí Pepelu. Guantari li ha fet una falta, sí. Álvaro, sobre Pepelu. I ojo ara, falta. La Raba. Ojo ahí l'entrada Raba. I tarxeta. Ara, la tarxeta. Ojo, que ha hagut una cabotada.
1: Li ha donat una cabotada,
0: sí. Expulsat.
1: Eh?
0: Expulsat el jugador del Castelló. Expulsat el jugador del Castelló.
1: I també Raba.
0: Pues expulsat. Juanjo Nieto i Raba. Pues partit que s'està calfant.
1: Sí, en consonància de la calor de juliol, pues també està calent este final de partit. Ara Juanjo Nieto que no deixava Raba. I se'l tenen que dur del camp al fitxatge nou del Castelló.
0: Bueno, pues ojo que va una altra volta. Juanjo Nieto, que estava expulsat. Se'n va a buscar a Rodrigo Gamón. I expulsat també quan ha acabat ja el partit. Pues en esta tangana i en esta polèmica, pues no era el millor final. Però bueno, el partit que ha finalitzat en la derrota del València 1-2, y en este final, pues, polémic, no es el mejor final para este partido. Hay que expulsar a Dani Raba y expulsar también el jugador Castelló, Juanjo Nieto. Y bueno, y el Valencia, que hoy no ha podido. Va ser l'altre dia davant l'Eldense i la segona part pues, ha sigut més fluixa, un primer temps més igualat, però segona part molt més fluixa del València, on ha encaixat els dos gols. Després, en el tram final, ha vingut el gol de Diem per a retallar diferències i després ja este final en polèmica i en les expulsions que hem vist. Ara ja, pues, a pensar ja en la pròxima setmana, el dilluns, el València s'anirà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, on el València la pròxima setmana afrontarà dos partits. El dimarts un partit d'entrenament a porta tancada davant el Derby County i el següent partit serà dissabte, partit que també podrem veure per així, per la app, per la web i pel canal de YouTube davant l'Stock City. I bueno, pues anem a deixar així, encara pues ahí els jugadors de València, de Acabí, Guido Rodríguez, para que al final pues bueno, pot arribar la calma i la tranquil·litat perquè no ha sigut el millor final. Ho deixem així. Tornarem la pròxima setmana, el pròxim dilluns en l'informatiu del València i també en el pròxim partit que serà dissabte. El que vos oferirem en directe davant de Stock City. Bon cap de setmana!
2: Han escuchado una reemisión del Partit del València.
3: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
5: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento.

0: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. ADN VCF.

0: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
1: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
3: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
2: Estàs un poc constipat, no?
3: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
2: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlàvem de previndre els constipats, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
3: No, la veritat
2: fa fred,
3: és que
2: fa calor.
3: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
2: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
3: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
2: O sea que anem a començar ja ara ja una la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
3: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els cadets i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
2: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
4: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
3: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
2: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
3: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'esmorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
2: Segona pregunta.
5: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
3: Bueno, Qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important, Vol dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en el dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
2: Tercera pregunta.
6: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
3: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
2: Quarta i última pregunta.
7: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
3: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
2: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
3: Correcte, sí, ja que fer-ho.
2: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
3: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto a eso.
2: Vinga, gràcies.
3: Vinga, adéu.
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia. la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
10: Bona vesprada. Es parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
11: Hola, soy Rubo, he escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es a dir, cau a terra súbitamente, si es que has que ha tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule ajude al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreixi l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrillador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrillador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrillador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaré que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrillaadors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: También es el mío.
0: Mestalla és etern.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua, que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
5: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
1: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
3: Efectivamente, crear unos buenos hábitos, y para toda la vida los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
6: ¿Por qué es roín el menchar rápido y las bebidas en sucraes?
3: Bueno, porque la comida basura

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en aquest acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se sente, ¿no?, les bases del que va a ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem els presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada hacia l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades a Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en ese contexto.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu, i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al Camp de Mestalla, pues de manera periódica, a las diferentes escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presència en un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junta als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se s'obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio, o sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que estos jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar o no me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguen aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, és un conjunt.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
5: Hola, soy Marcano, escucha mis goles en la radio del Valencia.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Valencia Club de Fútbol. Ante el racisme, tolerancia cero.
7: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: important, que no era fàcil, que avui s'enfrontava amb un Sevilla que venia de ser golejat pel Barça, que estava necessitat de punts, pues el València en la primera part li ha clavat dos gols al Sevilla, Hugo Duro i després Ramazzani, que són els gols que estan donant-los la victòria en este tram final de partit, en este minut 83-38 d'esta segona part.
1: Ara va López per primera banda. La segona part el València.
0: Sí. La pilota que vol recuperar el Sevilla. Hi ha un jugador del Sevilla en problemes a sobre el tren de xoc, però ells continuen. Balón el llançament, fica i tapa molt bé ahí Guido Rodríguez, volia arribar Mendy, perden ells la pilota, Neuer està contra, que pot ser bona, el passe per a Lucas Beltrán, llarg, i no pot arribar, no pot arribar Sadik, no pot arribar Sadik, i el baló que acaba en els peus d'Odisseas, que trau ja eixa pilota per al Sevilla. La pilota per a Mendy, Mendy, el francès del Sevilla, que trata de xuar, buscar el passe dins l'àrea, i volia arribar però no ha arribat el francès, el davanter Nil Mupay, i que ve defensat també ixe passe llarg que l'havia col·locat a Mupay, ben tapat ahí i protegit per la defensa valencianista. Balo que trau Unai Núñez, llarga ixa pilota, no arriba Lucas Beltrán, la pilota que se li escapa a Suazo, se li escapa el baló a Suazo, ells ja estan nerviosos, ells veuen, estan impotents també perquè veuen que no poden retenir diferències, que no poden marcar, i això també està passant los factura, com ara li ha passat a Gabriel Suazo, al lateral esquerre xilè del Sevilla, i ahí estan els nostres, no sé si s'escolteu, sí. Esteu escoltant, no sé si escolteu de fons, aixos meses, i si és valencianista en Sagrada visitant, que ja està celebrant la victòria. Balo de Lucas Beltrán, buscant el passe i arrere, jugant el València, la pilota per a Xomer, se l'emporta Xomer, se'n va cap amunt, entra en terreny de xoc, el passe per a Jesús Vázquez, a veure Jesús que s'entra i provoca el córner, la toca bien. Carmona, provocant el córner, però que bé se n'ha anat ahí Xomer cap amunt, buscant i se passe el baló i provocant el córner, que va ser favorable al València quan estem bien al 40 de la segona part, 85 de partit, estem tocant ja en la punta, desditge esta victòria, este 0-2 per a col·locar-nos en 35 punts en la taula de la classificació.
1: Muy buen partido del equipo.
0: Sí, señor, per a refer-nos de lo que va a ser la derrota en Oviedo. No, ni a res millor que guanyar, i el València està guanyant sin el Sánchez Pizjuán en un camp complicat, difícil, però així està saltant-lo ja, com va a córrer fa dos temporades. L'any passat no poguérem empatar, però fa dos temporades també guanyarem així, 1-2, pues avui estem guanyant 0-2 així en el Sánchez Pizjuán. Vinga, n'hi ha que aguantar, va, n'hi ha que aguantar este tram final de partit, 86-41, juga el Sevilla, baló de Carmona, arrere buscant a Castrín, Castrín i la pilota per aquí, que Salas, ara per a Mendy, el francès que obri per a Suazo, Suazo és de la banda esquerra, allà va ajudar Luis Rioja, la pilota que li queda a Ososo, que s'entra dins l'àrea, però hi està Dimitrievski,
1: bien,
0: ahí está
1: bien.
0: Dimitrievski, per a fer-se amb el baló, per a dir així soc la major, esta pilota no se m'escapa i és nostra, i esta victòria tampoc se li pot escapar al València. La pilota amunt, buscant a terreny de xoc ahí del Sevilla, ara baló per a Lucas Beltrán, Luis Rioja i Javi Guerra, el baló que vol recuperar el València. Ahí está Guido Rodríguez, buscant el passe, Jesús Vázquez, la pilota ahí, para que se la emporte, ve Sadik Umar, que juga ahí buscant y se baló, pero Unai Núñez, mesa a la dreta para Luis Rioja, la tocaba Sadik, le atrevía a tornar Unai Núñez a Luis Rioja, y recupera en el baló, pero a Sevilla. Entra Oso per l'esquerra, Oso que s'entra, però ahí està Xomert, ve Xomert per a allunyar ixa pilota de la seva àrea, el baló amunt, Guido que la toca de cap.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Pau Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya le va a ver. Ahora va a ver qué es el que ha indicado.
2: Ahora el Madrid le echarán la culpa a...
1: ¿Ha indicado penal? ¿Ha indicado penal? En el último minuto de partida ha indicado penal a Raúl. Yo no sé si según el árbitro va a segunda instancia del línea.
2: Me parece que el linier, ¿eh?
1: En fa l'efecte que ha según l'assistent, porque l'efecte es que el árbitro no ha indicado absolutamente res. Ahora le está haciendo un gesto a los jugadores del Valencia. Ya tarjeta para Carboni. Y anem a ver la jugada que será realizada en lupa durante todo.
3: Aquel partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios el que estará patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari. S'entra Roberto Carlos. Allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Gana en todos lados. Cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Pau Raúl, no hi ha res. Cañizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya le va a ver. Ahora va a ver qué es el que ha indicado.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: ¿Ha indicado penal? ¿Ha indicado penal? En el último minuto de partida ha indicado penal a Raúl. Yo no sé si ha según el árbitro va a segunda instancia del línea.
2: Me parece que el linier, ¿eh?
1: En fa l'efecte que ha según l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Ja targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Per a més, una lucha normal.
1: Acaba de deixar-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal en el temps de prolongació. Ahí Marchena sí que es de veres que posa el
2: sí,
1: braç.
2: Sí, però aparte creo que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posició. Ese es el problema, que dentro del área...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: com
2: esto...
1: estem en el partit i la polèmica continuarà en el Real Madrid-València.
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el Bernabéu, del penalti de Marchena.
2: Sí, realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un bon balón el que ha tingut Baraja y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención, lanzamiento desde el canto. El servicio buscando gol, el segundo palo. Gol del Valencia. Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el València en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Elguera y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala es muy pareguda a la que va a significar el gol de la temporada pasada. En aquel momento va a ser el gol del empate, después va a venir la expulsión de Aymar y y la derrota del Valencia per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador està empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Lu con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu, le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y los dos penales les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente, y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a que a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davante el dubte, se indica la falta, se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: paules.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha preso el árbitro, porque en fa l'efecte que es una jugada de las cuales ya moltísimas y que en la mayor parte de las ocasiones no se indica absolutamente res.
2: Seguramente.
1: Y mes en el último minuto del partido y en el tercer prolongación.
2: Y ahí terminó.
1: En el momento que acaba el partido, no acabará el parlarse de este Real Madrid-Valencia.
2: Toda una semana más.
1: El resultado no es gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'aquest partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordar-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar, però una decisió de Tristan de Oliva l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1. Això ha sigut tot.
0: VCF Media Radio, 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. VCF Media, VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornay con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
2: Atención, que va a sorprender a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Muy bien.
2: Y para aplorar.
4: Eso es la confianza que tiene ese futbolista.
2: Es impresionante. Es que no es pot parlar de casualitat o de que li ha xut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
5: Sí, sí. I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Presa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa. Atenció, que vol sorprendre Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del any, el gol per a enmarcar.
4: Increïble, increïble, molt bé.
2: I per a plorar.
4: Això és la confiança que té aquest futbolista.
2: És impressionant. És que no es pot parlar de casualitat o de que li ha xut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
4: Sí, sí.
5: I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Presa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa.
6: Gol de David Villa! Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
7: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpe de David Villa, llega el empate a dos, ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte, David Villa consigue el empate a dos.
2: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha aparegut la mare de Déu perquè el València estava patint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
8: Bueno,
2: la centrada,
8: gol,
2: gol, gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
9: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
10: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
0: Mestalla és etern.
13: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a esos últimos minutos de una gran tarde para el valencianismo. La tarde en la que conquistó la Liga 70-71 ante el Real Club Deportivo Español, después de perder ese partido y estar pendiente de otro encuentro, el que jugaban el Atlético de Madrid y el Barcelona. Así lo contaba Matías Prats.
2: La reacción atlética fue fulminante y Luis, aportado y valiente, consiguió el empate. Casi simultáneamente el españolista La Mata marcaba para su equipo. 1-0 a favor del Español. Esto preocupado de Di Stéfano y atronador hervidero en el Manzanares por parte de la hinchada rojiblanca. Esta caída de Salcedo en pugna con Rifé pudo haber supuesto penalti, pero el árbitro dijo no. El partido termina en empate. La decepción y el abatimiento entre los simpatizantes rojiblancos contrasta, ahora lo verán, con la euforia del equipo valenciano, cuyos seguidores, desplazados por miles a la ciudad condal, irrumpieron en el campo con estruendosa alegría. Felicitaciones para Alfredo Di Stéfano y una ruidosa traca final con todas las de la ley. El Valencia, equipo histórico y de noble trayectoria, ha conseguido por su admirable regularidad el campeonato de Liga 70-71.
3: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
4: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. jornadas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneo a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Aquí comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou a este segon partit oficial del València d'esta pretemporada que va tornar a jugar així el València en l'estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna i avui el rival és el Club Esportiu Castelló, un rival ja més dur, més exigent que l'Eldense del passat dimecres, on va guanyar el València 3-0, un Club Esportiu Castelló que la passada temporada va estar a punt de pujar a primera, va caure en les semifinals del play-off d'ascens davant l'Almeria i va ser un rival dur perquè també han fet un equip per pujar a primera divisió. Per tant, avui el València, que va tindre un test important per allò de donar pues, continuïtat a lo que estem dient, aixes bones sensacions del passat dimecres de l'altre dia, després de guanyar-li a l'Eldense 3-0, un partit també per agarrar ritme de competició de cara al debut de la Lliga del pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo, i un partit per a continuar veient els nous fitxatges del València, Justin de Haas, Adien i el japonès Sato, que tan bon sabor de boca ens va deixar l'altre dia en ixe golàs davant l'Eldense. Bueno, pues ja estem preparats així en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. I així te ho anem a contar com sempre en VCF Media Ràdio. Te connectes des de qualsevol part del món allà on estigues, a la app, a la web, al canal de YouTube del València. I així ens vas a poder escoltar i veure este partit entre el València i el Castelló. I estem preparats, servidor i Vicent Burguete. Molt bona esprada, Vicent.
2: Molt bona esprada, Josep Rovira. Així estem, altra vesprada més d'estiu, altra vesprada més de calor, però altra vesprada més de València Club de Futbol. Sempre bones notícies quan ets jugant pretemporada, perquè, pues ja t'ho dic, per al gent que no estic així en el Puchades, mires a la grada i quasi tots són pares i mares en fills i filles, el que jo crec que és prou bonico i va en sintonia de lo que són els valors així en l'Antonio Puchades, així que avui en este València-Castelló, en este segon test de pretemporada, després d'un molt bon primer test, front a un Eldense que va tindre algunes dificultats per enfrontar-se al València, el València va anar de menys a més i va acabar pues, com una autèntica apisonadora, i ara pues, veurem contra un rival que tu deies, Rovira, pues, un poquet més exigent, que va estar a les portes de jugar este any en primera divisió, i a veure què mos depara avui.
1: Bueno, pues tot està preparat, així en Antonio Puchades, con dia Vicent Burguete, pues ple com va estar l'altre dia, vora 1.500 aficionats valencianistes que omplin aquestes graderies, calor, això sí, tota la del món, estarem sobre 37-38 graus de temperatura, bufa el vent de ponent, però fa molta calor en la vesprada d'avui d'este dissabte 25 de juliol en este segon partit de pretemporada del València, un València de Carlos Corberán, que al igual que l'altre dia davant l'Eldense, pues va alinear dos equips diferents, un en la primera part i altre en la segona, per allò de que tots els jugadors vagin agarrant minuts i vagin rodant-se de cara al debut en la Lliga. Quan sona l'himne de la Comunitat Valenciana i s'estrofa final ja característica en l'estadi Mestalla, també així en l'Antonio Puchades, van eixir ja els nostres, els jugadors del València al terreny de joc de l'Antonio Puchades. Ahí està César Tàrrega, el nostre capità encapçalant a l'equip titular, en Vicent Abril, en Guido Rodríguez, en Guanyala, en Filip Urinic, en Sato, en De Haas, Javi Guerra, Jesús Vázquez, Hugo Duro i Luis Rioja. Ahí estan els nostres i el Club Esportiu Castelló quan sonen les senyals horàries de les 8 de la vesprada. Ahí està la salutació del Club Esportiu Castelló, que entrena Pablo Hernández, un exjugador del València, 4 temporades va jugar i avui torna com a entrenador del Club Esportiu Castelló. Ahir ens deia el nostre informatiu que era un partit especial per a ell, pues tornar així a la Ciutat Esportiva Paterna, on se va formar com a jugador, on va debutar el primer equip i ara com a primer entrenador del Castelló després de fer una molt bona temporada. Ahí està el quartet arbitral encapçalat pel valencià, l'àrbitre del partit, Andrés Fuentes Molina, César Tàrrega, el capità també del Castelló, el central francès Mellot. I anem amb les alineacions per part del València, con Diem Vicent Abril en la porteria, el porter de Mestalla, en defensa, banda dreta, per al jugador del Mestalla, Amos Wanyala. Recordem que està lesionat Fulker, que Rubo Iranzo també està en problemes físics. Gui Wanyala va jugar de lateral dret. Parella de centrals, el capità César Tàrrega, el d'Aldaya i el neerlandès Justin de Haas, la que pot ser parella de centrals per a la pròxima temporada. Avui el serem en esta primera part, en Jesús Vázquez en banda esquerra, en el doble pivot Guido Rodríguez i el suís Filip Urinic, les ondes per al sevillà Luis Rioja i el japonès en el gran debut que va tindre el passat dimecres en Ixegolàs, Rino Sato, la mitja punta per al de Xilet, Javi Guerra, i dalt el davanter madrileny Hugo Duro. Ixes l'onze del València, que ahí està posant per als companys gràfics i també per als aficionats del València, que ha dit avui omplin este estadi, Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Ahí está el Club Esportiu Castelló, que eixe van a formar amb el belga Matís en portería, una defensa de 4 per a Pablo Santiago, centrals con Diem Mellot, el capital francés, y el argentí Sierra, Lucas Alcázar en banda esquerra, duel francés y Black el neerlandés en el doble pivot, les bandes per a Hans Avedari, un ex del Mestalla, Íñigo Córdoba, mitja punta per a Suero, y dalt estará Álvaro García. Va a comenzar el partit, así lo va a contar VCF Media Radio, per la web, el canal de YouTube. Juga ya el Club Esportiu Castelló, la pilota rere per al seu porter, ja diem avui, un test més serio, més exigent, el que va tindre el València, perquè, bueno, pues la pretemporada que va pujant en quant a intensitat i també contra rivals. El Eldense, evidentment, és un equip de segona divisió, havia pujat pues esta temporada, però el Castelló, recordem, va estar a punt de pujar a primera la passada temporada. Per tant, avui, per als de Carlos Corberán, este partit pues va ser més dur, Vicent.
2: Pues sí, el Castelló, que recordem que se va quedar a l'esport des de Puigcerdà a la primera divisió en els últims minuts front a l'Almeria a domicili, però els de Corberán, a mi, Robi, m'encanten estos partits perquè així sí que se pot medir més o menys les sensacions reials. Un Castelló que, per cert, no entra en un equip ni molt menys suplent.
1: I Vicente, lo que diem, el plantejament tàctic del míster de Carlos Corberán, que ja estem veient-lo en esta pretemporada, l'altre partit davant l'Eldense, i se ja característic clàssic 4-2-3-1 amb Javi Guerra de mitja punta, pues en llibertat de moviments, on també va rendir la temporada passada, pues per acompanyar a Hugo Duro en la davantera, i Wanyala, com diem, de lateral dreta, Amos Wanyala, el jugador del Mestalla, perquè recordem, Fulquier està pues recuperant-se la seva lesió, també pues se va lesionar ahir Rubén Iranzo, en uns problemes al turmell, i l'altre dia, bueno, hi veurem també a Rodri Gamón en la segona part, o Montferrer, que també ha sigut convocat pel el jugador del Mestalla per a este partit.
2: Pues sí, a banda, la veritat que, pues bueno, està clar que el primer equip té aquests problemes en el lateral dret, en Fulquier, Rubi Razo, que tampoc està disponible, però tant Temos Gunyala com Rodri Gamón han demostrat ser polivalents i de sobra en el València-Mestalla, i pues també està Miguel Montferrer, recordem, natural de Castelló de la Plana, el lateral del València-Mestalla, un jugador molt correcte, i pues que ojalà vorea els jugadors de l'acadèmia estant en el primer equip, en este test de pretemporada. Avui, pues se parlàvem sobre la disposició del València Club de Futbol en la Xespa, però és molt diferent. En els 3 minuts que duen de partit ja estic percibint diverses permutes defensives. Per exemple, César Targa està emparellat en el seu mitja punta i antes estava superavançat el central d'Aldaia. Aixina que avui anem a veure un partit, crec que prou diferent al del altre dia, i jo crec que...
1: Anem a veure esta contra del japonès Sato. Ahí está Sato, que va ser la sensació el dimecres passat. El passe ahí que li ha col·locat a Hugo Duro. Ahí havia defensat bé el central del Castelló, la pelota que acaba perdent-se per línia fons. I anem a veure Sato, que l'altre dia pues va ser la gran sensació, va tindre un gran debut el japonès, marcant un autèntic golaç davant l'Eldense. Avui també pues totes les mirades i els focos, de fet, els aficionats, quan el nostre speaker Enric Pacheco ha cantat l'alineació sin el Puigades, pues han dut l'ovació Sato, eh?
2: La Satomania, que sea... un moment, Robi.
1: Ahí recupera la pilota Sato, veure que se va cap a la frontal, se prepara, busca el llançament, ahí ha tapat bé la defensa el Castelló, i el balón que se perd per línia de banda... va a ser per al València.
2: Pues parlàvem de l'últim protagonista d'esta jugada, Ryunosuke Sato, que ha desatat un poquet i sa Satomania, que veníem parlant de l'informatiu, però insistim, molta cura, perquè té de 9 anys. Recordem que per molt que ha vingut del Japó és, no deixa de ser jove, 2006, així que a veure si li és un partit correcte, que avui, Robi, sí que te dic que crec que va tindre que treballar més sense pilota que l'altre dia, perquè Castelló també és un equip de tindre la posició. Ahí veig com ha aparegut Sato en el mig per dins, no ha canviat en aquest aspecte, però el jugador japonès, que avui va ser un test molt més exigent que l'anterior.
1: Pues ahí está Wanyala, jugant de lateral dret, el jugador del Mestalla, jugant-se ahí en César Tàrrega, el capità de l'equip. Ui, César Tàrrega, i de Haas, el neerlandès, que també va tindre bon debut l'altre dia. I bueno, ixa parella que pot ser la titular per l'inici de la Lliga. Quan juga Guido Rodríguez, buscant a Sato. Sato que busca el pas a l'esquerra per a Jesús Vázquez. Ahí está Jesús amb la pilota, buscant el passe per a Guido, i Guido sense problemes arrere per a que traga el baló. Justin de Haas, que l'altre dia pues, va deixar també molt bones maneres. El central neerlandès que ha fitxat el València del Famalicão, va vindre lliure el neerlandès, i ahí està ja buscant ixe passe per a Targa, en llarg el d'Aldaya, l'aixava va passar Javi Guerra per a Luis Rioja, Luis Rioja i Javi Guerra, vol el control de Javi Guerra, entra de l'àrea Javi Guerra, ahí continua la disputa d'ixa pilota, se l'emporta el de Xilet, busca la centrada i ha forçat el córner. Ha forçat el córner Javi Guerra. Bona la jugada de Javi, com ho ha intentat fins al final.
2: Tinc ganes de veure aquesta connexió Luis Rioja-Javi Guerra també esta temporada. Crec que el fet de que Guanyala estigui en el lateral dret, pues, al ser més defensiu que ofensiu, va possibilitar més que Luis Rioja estiga pendent de la pilota i que puga trobar ahí a Javi Guerra en aquesta internada que ha fet per dins. A veure si la següent acaba en gol.
1: Va Filip Urinich a traure el córner des del cantó esquerre de la porteria del Club Esportiu Castelló. Ahí está Filip Urinich, dorsal 23, el suís per a colpejar la pilota per a Troyes Corner, el balón que anava al primer pal, la trau la defensa del Castelló, el rechace que vol recuperarlo Luis Rioja, que fica la pilota arrere per al porter del València, Vicent Abril, que al igual que la traïda van del Dense, continua sent el porter titular. Traguen la pilota Justin de Haas, el jugador neerlandès de Haas y César Tàrrega, dos centrales del Valencia. Está Justin de Haas, buscando Rino Sato. Rino Sato ahí inicia banda esquerra, que ahora que también a voltes vol jugar per dins. Ahora ahí Juan Yala, que per la pilota, la vol recuperar el Club Esportiu Castelló, s'emporta i se baló, és Álvaro García, combinant Álvaro García i Íñigo Córdoba, centrada de Íñigo Córdoba, de Haas, la pilota que la vol allunyar ahí de cap, César Tàrrega, i ara el baló de Guido a les mans de Vicent Abril, arribant al minut 7 d'esta primera part, empat a 0 el marcador, así en el Antonio Puigades, entre el València i el Club Esportiu Castelló. La pilota des de darrere de nou, que la vol treure César Tàrrega, agarrat clarament, agarrat ahí, claramente Álvaro García, el davanter del Castelló, al central del Valencia, y la falta que ha pitat el colegiat valencià Andrés Fuentes Molina. Baló per a Jesús Vázquez. Jesús Arrere per a Justin de Haas.
2: Molta presència del Castelló en el mig del camp. Fixeu-vos que ara mateix tenen fins a 4 jugadors per dins. Tant Javi Guerra com Sato com Ugrin se van a tindre complicat, però per això estan també ixes permutes. Ahir el Betxem, Jesús Vázquez ben obert, Guanyara també i Luis Rioja caigent. Aixina que, a veure, a mi... és el que te dic, Robi, m'agrada les pretemporades que siguin partits diferents, que no tingues tu sempre la pilota, que tingues que plantejar coses alternatives, perquè al final, si és el mateix pla de partit, ve la Lliga i te pot pillar el bou.
1: Bueno, pues ahí está jugando el València, Jesús Vázquez, des de la part esquerra, Jesús, que vol jugar-la i recuperar la pilota i deixar-la rere perquè la traguen ahí, Guido Rodríguez, Guido ahí estem veient com s'incrusta també entre centrals, l'altre dia també ho veixerem, Guido, després en la segona part Pepelu, però bueno, és una eixa posició també, la del pivot en el centre del camp, per a que jugui també incrustat entre centrals. Allà va Sato, arriba el japonès, per banda esquerra, diu l'assistent de banda que havia eixit la pilota de Rino Sato, el jugador japonès que ja se disposava a centrar, però voleu havia eixit per línia de banda.
2: Fins que des d'ací pareixia que no havia aplegat a eixir, però el Nier sabrà i veurà més prop que nosaltres, sinó que qui som nosaltres, Robi, des d'ací a 50 metres per a jutjar el Castelló que va ficar ara el baló en joc. També pues, recordar, per dir noms que a lo millor l'altre dia pues, no vam puntualitzar tant. En el cas de, per exemple, ara mencionaves a Vicent Abril, ara hemos guanyat-la. Recordem, central Kenyatta, és de Kenya, del país Àfrica, i és un jugador que va plegar fa poquet a Espanya, va vindre el Torrellano el mercat d'hivern passat, en gener, i des d'entonces en el Mestalla va ser una autèntica esponja, va, vamos, rebre tot i ficar-ho en marxa, sinó que a veure si en Corbenan també pot esta pretemporada ficar-ho tot en pràctica.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló, volia treure esa pilota en llarg. El baló que és per a Íñigo Córdoba, juga en llarg la pilota per a Hans Avelari, però està fora de xoc. El jugador del Mestalla, ara en les files del Castelló, Hans Avelari, estava en posició antirreglamentària i se passa que li havien servit en llarg.
2: Si l'altre dia parlàvem de Borja Calvo, Àlex Serradell, que no va jugar, i David Ruiz, ex-valencianistes, pues avui mos toca parlar de Hans Avelari, que era un jugador hasta fa no res de propietat de la València, però finalment ha estat en el conjunt orellut. Aixina que, també recordem, la temporada passada, a aquesta altura, estava fent pretemporada en el primer equip en este camp, no tenen putxades.
1: Bueno, pues estem en el 10 de la primera part. Continua el 0-0 el marcador en este segon partit oficial de la pretemporada de València. Volia jugar Justin de Haas en llarg, però la pilota l'ha recuperat el Club Esportiu Castelló. És Mardué, el migcampista francès del Castelló, el que busca el passe per a Lucas Alcázar. De nou ahí Dué i Black, eixa parella en el doble pivot, un neerlandès i un francès en el Club Esportiu Castelló. Ahí pressiona Javi Guerra, també Hugo Duro, la pilota rere per a Sienra, el central argentí del Castelló obrint per a Íñigo Córdoba, i ha anat bé a la pressió. Guanyala, el baló que s'ha perdut per lateral de banda, i és pilota per al Castelló. En este partit, València... Club de Futbol, Club Esportiu Castelló, que ahir ho comentava en l'informatiu, i s'ha convertit en un clàssic de les pretemporades, perquè l'any passat, també així en el Puigades, jugarem este partit, ens va guanyar el Club Esportiu Castelló, però, bueno, també fa dos anys també jugarem i empatarem, també, pues... 0-0 en pretemporada.
2: Saps el que diuen, no? Que la tercera va la vençuda, així que este partit que té que ser del València, i atenció, ixe 2-1.
1: Anem a veure que se'n volia Hugo Duro, però ha estat atent el central del Castelló per a recuperar la pilota i per a que jugui ja Black, el mig centre neerlandès, buscant a Hans Avelari. Hans Avelari i Suero, el jugador ara endarrerint la pilota, buscant el passe per a Lucas Alcázar, el lateral esquerre, obrint per a Íñigo Córdoba, allà va Guanyala, a parar ahí l'incursió d'Íñigo Córdoba, té que entrar la pilota una altra volta davant la pressió del València, ara la trau Sienra, i se valo arrere per al seu porter, per a Matis, el porter belga del Club Esportiu Castelló, i ahí estem veient com eixa pressió alta de Javi Guerra, de Urinis, de Hugo Duro, el míster, com diu que n'hi ha que pressionar alt, si així de baló del Club Esportiu Castelló.
2: Bueno, recordem que el Castelló ara mateix no té a priori ningun jugador que vagi a tindre un rol molt segur en el plantilla, així d'un 11 prou titular. De fet, està el seu últim fitxatge a Córdoba, Íñigo Córdoba, que és internacional, està a la sub-21 i també és un jugador no mític, però que també ha jugat en primera divisió. Segur que alguns heu recordeu de la seva instància en el Athletic Club de Bilbao, però també pues, s'ha passat per equips com el Alavés, encara que en un pas sobre bé, però hi ha jugadors de primera divisió que estan així en el Castelló.
1: I és que el Castelló se va quedar la temporada passada a les portes de pujar a primera, però ha fet un equip esta temporada, crec que són 10 fitxatges els que ha fet ja, per a pujar, han fet un equip per a pujar. Per això diuen que avui el rival és dur per al València. Ahí se l'emporta Sato, que bé Sato, com ha buscat ahí a Jesús Vázquez per aquesta banda esquerra. Jesús Vázquez, però enseguida repleguen, tanquen bé. I ahir ara està jugant. Era el que volia jugar, era Javi Guerra sobre Sato, però ha recuperat la pilota due, el francès. Ante el passe per Íñigo Córdoba, la pilota endarrerida ahir per a Lucas Alcázar. Ara és Guido Rodríguez el que ha recuperat la pilota. El migcampista argentí de València jugant-la en Luis Rioja. Se l'emporta el salt a Guido, bon passe per a Luis Rioja. Ahí arriba el Sevilla, ahora el Luis Rioja que busca la centrada y el balón pues ha provocado el córner. Luis Rioja, porque esa centrada tocada en el central argentino, el Castelló Sierra. Y el balón que va a ser córner, pero al Valencia.
2: Y se chua este que buscar el Valencia, estas que conecten en Luis Rioja. Y pues bueno, también te di que en la otra banda, el otro día se entrenen de categoría Jesús Vázquez y Runo Suquesato, que ya le han visto cómo tiraba en la acción anterior rápidamente. La verdad que en espais reduïts está, sigue muy bueno.
1: Va Filip Urinich, atrapa el corre en una otra vuelta. Desde el canto a izquierda de la portería del Club Esportiu Castelló, va el Suís. Urinich a la pilota, el balón no arriba, tuvo duro. Pero ¿por qué no arriba tuvo duro la rematada? Y el balón que se torna a perder per línea de banda. Pero pensaba Urinich que era per ahí, pero la asistente del árbitro diu que no, que espera el Club Esportiu Castelló. Y se servici de banda. Desde la parte a izquierda, terreno de choc propi. Un Club Esportiu Castelló que, al igual que el València, Sporting també van jugar l'altre dia un partit de pretemporada davant el Sabadell, que van guanyar. Nosaltres guanyarem davant el Dense i ells venen de guanyar també al Sabadell.
2: A banda 2-0 front al Sabadell, un Sabadell que pues, s'enfrontava també en el seu segon partit a un rival de primera divisió, l'Espanyol, i li guanya al Espanyol. Aixina que el Castelló pues, està guanyant a rivals de categoria. I ara pues, li toca enfrontar-se al València. Esperem que no tingui ni aquest resultat bo, resultat positiu, però sobretot, recordem, en la pretemporada, l'important, més allà del resultat, i ho dic, que havent guanyat l'altre dia 3-0, pues, són les sensacions, com s'entenguen els jugadors, els nous fitxatges, que per ara, Robi, va tot viento en popa.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló, es Hans Avelari, el que busca la passada per a Pablo Santiago, Santiago Idué, combinant ahí el migcampista francès, la passada una altra volta, ara per a Mellot, el central francès i capità del Club Esportiu Castelló. Ara la pilota una altra volta arrere per al seu porter, per a Matis. Pressiona Javi Guerra, el baló per a Mellot. Ahí la vol traure el central. I la pilota que va ser per al València. La treta de banda que tres rápido Jesús Vázquez buscando ahí a Filip Urinich. Ahora en derribar la pilota de Haas y César Tárrega.
2: Ahí vechem en inicio de balón algo similar al otro día, en esos tres centrales. De Haas en perfil izquierdo, Tárrega en perfil central, también por la derecha hemos Guanyala. Y ahí en inicio de balón, pues oferintises alternatives pues en el mid y también por fuera.
1: César Tárrega. Buscant el passe per a Luis Rioja, Luis Rioja i Urinich. Urinich se vol emportar la pilota, el suís. Tratant de xugar Urinich. Amb ixe baló continua Urinich. El baló que se perd per línia lateral de banda, tocat ahí en el jugador del Castelló. Se'n va fora i és banda per al València. Este minut ja 17 de la primera part. S'empata 0 al marcador i en moment han passat poques coses, En el que portem de partit, Vicent.
2: Pues sí, poquites coses han passat ni en la porteria del Castelló ni en la porteria del València. De fet, han passat més coses en la porteria del Castelló perquè hem tingut més corners a favor, encara que no hem pogut rematar-los a porteria. I jugava ara Vicent Abril, el porter de Castelló de la Ribera. Bueno, ja tradicional en l'acadèmia del València. Recordem, en la temporada passada en el Mundial Sub-20 en Espanya. També esta temporada va ser Internacional Sub-21. I, bueno... Ahí está ahora el Castelló que intentaba avanzar y esa posible falta, y en efecto, la falta de Hemos Guanyar en el Brass, que ahí Brass se echaba en Íñigo Córdoba, en el jugador basque. Ahí sino que ahora el Castelló va a tindre una oportunidad, pero a veure si pot aplegar per primera vegada.
3: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Tornem ací a l'Antonio Puchades després d'haver resolt els problemes tècnics que, bueno, que ja hem pogut solventar. Tornem a este partit que vos estem oferint ací des de l'Antonio Puchades, la ciutat esportiva de Paterna. En este minut 28 que estem, continua el 0-0 al marcador. Un partit molt igualat en el marcador i en el terreny de xoc, Vicent, eh?
2: Home, la veritat que sí, està prou igualat, i en quant als problemes tècnics, pues és tanta la calor que s'ha fundit la connexió a internet, aixina que així estem ara en este partit, que la veritat, entre que ho estàvem solventant, no ha passat gran cosa en quant a perill. Sí que és veritat que, bueno, una acció en cada àrea, però no més enllà, els porters no han tingut que intervindre pràcticament, i el Castelló, que ara s'emparella ahí en Due en Guido. Lo que estic notant, Robi, és que, per exemple, per a traure la pilota, pues avui sí que tenim a un home ahí en tu. L'altre dia era més lliure, l'Edens estava més en el seu camp, el València va ser després el que pressionava a línia alta, però ara sí que sí. De fet, mireu on ha vingut Sato per a rebre la pilota, i ara una balona llarga que acaba en l'àrea del Castelló.
1: Bueno, pues juga el Club Esportiu Castelló, arribant a la mitja hora d'esta primera part, en este empat a zero al marcador. València, pues bueno, ahí quan s'havien quedat sense so, ha tingut Luis Rioja també, ho ha intentat Luis Rioja, el Sevilla, però de moment el marcador que no se maneja así en la ciutat esportiva de Paterna. El baló per a que el traga ahí César Tàrrega, el d'Aldaya, el capità avui del València, que juga darrere, buscant ahí a Vicent Abril. I el baló de nou per a Justin de Haas. Inicia pressió alta també que fa l'eixí de baló el Club Esportiu Castelló al nostre equip. Està Sato, Sato i Javi Guerra.
2: Que no ho sé.
1: El rival anava a ser, però ahí se'n va Javi Guerra. Continua Javi Guerra en la seva cavalcada ja característica. Quin bon passe li ha ficat ahí a Luis Rioja. Luis Rioja dins l'àrea, busca Luis Rioja el llançament. I ha parat ahí Matís, el porter belga del Club Esportiu Castelló. Però ja hem vist ahí com Javi Guerra fa les seues trencant línies, anant-se'n cap amunt. Quan arribem a la mitja hora d'esta primera part, i n'hi ha pausa per a la hidratació, per a veure, perquè ja diem avui fa molta calor així. En la ciutat esportiva Paterna estarem sobre els 36-37 graus de temperatura, com en tota la comunitat valenciana. A més, bufa el vent de ponent i la sensació tèrmica encara és més alta. I ahí està la pausa per a la hidratació. Aspersors en marxa, sí, en el Antonio Puig de la ciutat esportiva Paterna. I una pausa també que va aprofitar Carlos Corberán per a donar instruccions al seu jugador, Vicent.
2: Ahí vegem els jugadors que ara, pues, algú se fica, bueno, alguns se fiquen una toalla ben banyada allà en el coll per a que pues, les servisca un poquet per a refrescar-se. I ara, pues, Corberán i el cos tècnic, ahí està també Xuxa Balcácer, estan aprofitant per a donar instruccions als seus, perquè ja que tocar alguna tecla a veure si el València pot marxar-se al descans en el marcador favorable i pot trencar este estables en el marcador. Ahí estem veient el ja característic Roglet i Corberán, com no, en esa posició característica de Xenois en la seva pissarra dibuixant, donant instruccions mentre els altres s'hidraten, però a veure què mos depara esta segona meitat de la primera meitat.
1: Bueno, pues ahí están las instrucciones que estaban ante el míster Carlos Corberán al seu equip en esta primera partida dique molt igualada davant el Club Esportiu Castelló en el marcador i en el terreny de xoc. Poques coses, no? Si no és ixa ocasió que ha tingut ahí Luis Rioja en esta mitja hora que portem disputada de la primera part, però ja advertien que avui la dificultat anava a ser major per part del València, que el rival t'anava a exigir més. Este Club Esportiu, pues ja diem, és un equip que l'any passat va estar a punt de pujar a primera, se va quedar a les portes fent una molt bona temporada, i això pues s'ha notat en esta mitja hora que portem de partit, Vicent.
2: Sí, se va quedar molt propet. Recordem que durant gran part de la temporada va estar quasi en ascens directe el Castelló. En les últimes jornades són les que li van penalitzar un poquet, però és que a banda de resultats, a banda d'estar ahí quasi en primera divisió, és que ho van fer en un molt bon futbol i avui ho estem veient. Una cosa és, pues en Lliga, coixar bons resultats, pues bueno, en xuades a balo parat o en un xoc menys vistós, però pues quan aplegues així, tenint un bon xoc, una bona metodologia, una bona filosofia, pues al final li xues de tu a tu a un equip de primera divisió, com és el València Club de Futbol, però per això que també tenim les nostres armes per a poder revertir la situació. En l'anterior partit, a este minut, en el 32, ja havíem vist dos tants del València Club de Futbol, aixina que veurem si hi ha sort i pues, podem veure porteria el més pronte possible. T'imagines un altre gol de Rinus Uquesato, Robi?
1: Anem a veure, perquè ja dient l'altre dia va marcar un autèntic golàs Sato i bueno, pues, va deixar molt bones sensacions, però ja dient que calma, que tranquil·litat en este jove jugador que ha fitxat el València japonès i que bueno, pues l'altre dia pues ens va deixar bon sabor de boca, però n'hi ha que anar poc a poc. Se va remampendre el partit, la pilota ja en moviment.
2: Per cert, hem tancat el bueno, hem obert el cooling break mencionant a Matis, el guardameta del Castelló, que va fer una molt bona temporada l'any passat i avui també està demostrant aquesta capacitat. Ara el passe llarg.
1: Bueno, pues esta esa pilota.
2: No era tan bé.
1: No ha arribat. Ahí el jugador del Castelló.
2: Era complicat,
1: era Pablo Santiago, sí, el lateral esquerre. I la pilota per al porter València, per Vicent Abril, que trau en curtet, per a que traga el valor jugat ahí, César Tàrrega, se l'emporta el d'Aldaia. Tàrrega, buscant a Guanyala, Guanyala de primeres, ahí està Guanyala, amb la pilota, vol jugar-la, buscar ahí el passe per a Luis Rioja, però ahí havia eixit Matís, el porter belga del Castelló, que allunyà tixa pilota, que la vol recuperar València, la toca Goduro, baló de cap, allà va Javi Guerra també, Javi Guerra que li ha fet una falta al central Mellot, el central francès i capità del Club Esportiu Castelló, havia xocat ahí Javi Guerra, Mellot i la falta a favor del Castelló.
2: Estava veient ara en aquesta acció que a lo millor hemos guanyat, pues, li costava un poquet progressar ofensivament. Recordem, per a la gent que s'ha unit més tard a la transmissió o que no el tinga vist, és central pur, hemos guanyat, i també hi ha una cosa a recalcar, que ell ve de Kènia, d'aquest país africà, i clar, moltes vegades passem per alt que al final així en Espanya els jugadors que estem més acostumats a veure estan acostumats a ser educats futbolísticament des de que són xicotets en qualsevol escola, inclús en una escola de poble, perquè avui en dia estan capacitats, però clar, allí en Kènia els recursos no són els mateixos i quan venen així tenen que acoplar-se, adaptar-se, com ho ha fet en el València Mestalla de manera immediata, així que també, pues, òbviament, roguem aquesta paciència tenint en compte que hemos guanyat-la està en una cantera des del gener passat.
1: Bueno, pues pilota que va ser per al Club Esportiu Castellón, servici de banda des de la part dreta, Guido Rodríguez que volia tenir esa pilota, la juga el jugador Ugrinich, però ahí no arriba Luis Rioja, el que sí que ha arribat ha segut el jugador del Castelló, s'ha emportat esa pilota, el valor ahí, buscant el passe per a Black, el neerlandès, ahí Sato, defensant esa pilota, arrere una altra volta, La vol col·locar buscant ahir a Suero, però n'hi havia fora de xoc. El jugador Castelló que estava en posició antirreglamentària i se passa que l'havien ficat fora de xoc i pilota que va ser per al València en este minut 37 de la primera part, 0-0 al marcador, així en el Antonio Puché de la Ciutat Esportiva Paterna. A lo que trau Abril, el porter del València, i ara espera Jesús Vázquez, la toca de cap Jesús, la pilota ahí, espera que arribe Guido Rodríguez i la xuna otra volta, espera Jesús Vázquez, tocant-la ahí per a dejar Sato, que vaig a oferir-se també, el jugador japonès, Rino Sato, acaba el passe per a Urinic, però ahí s'ha anticipat molt bé Castelló, recuperant la pilota, i ahí estava jugant-la una altra volta, ojo i xevaló en la frontal de l'àrea, defensant César Tàrrega, la pilota buscant el passe per a Íñigo Córdoba en eixa banda esquerra. Íñigo Córdoba arrere, una altra volta ahí per a Due, el francès, tocant-la ahí el Club Esportiu Castelló. De nou per a Mar Due, Ugrinic fent la pressió, tratant de recuperar la pilota. Ugrinic, continua Ugrinic, però se l'emporta Hans Avelari. Allà que se'n va Hans Avelari en la pilota. Hans Avelari la vol deixar, buscar ahí el passe per a Suero. Suero en la frontal, eixa pilota. Ahí per a què? Jugar a Black, el llançament de Due. Venia des de darrere Due, ha pegat fort, però s'ha anat alt, molt alt. Per dalt de la porteria de Vicent Abril.
2: Robi, el València està fent molt bé una cosa en defensa i és evitar el xoc interior del Castelló, el característic xoc interior del Castelló. Este Castelló, jo crec que en atac hi ha dues coses en les que pues són molt destacats. En les contres, en els contraatacs i també en el xoc perdit. Trobant talles davanters a mitja puntes i això el València ho està impedint. De fet, el Castelló, el perill que està generant és per, pues, com este. Xir, al final està obligant el València a tirar el Castelló des de junt i i jo crec que també és una notícia per a quedar-se.
1: A veure, i se passe ara ahí a la dreta per a Luis Rioja, control el Sevilla, Luis Rioja se'n vol anar perdint, es continua Rioja buscant a Sato, ahí en la frontal, el control no ha sigut bo, Guido que apareix bé, recuperant la pilota, el argentí del València, i ara en derrit i se valor per a que la jugue César Tàrrega, buscant a Guanyal a la banda dreta, desdobla ahí per banda, Luis Rioja, el Sevilla ahí, Luis Rioja, que ha provocat el servicio de banda favorable al seu equip.
2: La verdad que es nota Guido Rodríguez, pareix una granera ahí en el mig del camp perquè està replegant de tot el balón que se li cruza i pues bueno, també pues una bona notícia d'este mercat d'estiu que el València sap fer els seus servicis.
1: Ahí està el passe ara de Guanyala per a Urinic, arribava ahí Hugo Duro per la pilota havia eixit. El balón havia eixit per línia fons. I per tant va ser treta de porta per al Club Esportiu Castelló quan arribem al minut 40, tram final d'esta primera part, en este empat a 0, sí, al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Ficar la pilota en moviment aquí de Pablo Hernández. Pablo Hernández alçat ahí des de la seva banqueta. Carlos Corberán assentat, el míster del València. Baló que trago ahí el Castelló, buscant ahí a Suero, vol eixir ràpid ahí a la contra, aquí de la plana, Suero en la pilota, Suero que canvia el xoc, que busca el passe per a Íñigo Córdoba, anixa banda esquerra, Íñigo Córdoba es doblava ahí, se való, però la pilota que va ser de nou per al Castelló.
2: El Castelló que sí que es de ver es que inicia esa acción, está tardando poco de temps en recuperar la pilota, eso será al contrario, este València del Corberán, quan ha carburat, pues recuperaba la presión tras perdua, era molt efectiva, recuperaba, tardaba molt poquet en recuperar la pilota, a veure si podem veure també esa versió en Lliga, quan comencem front al Celta, recordem que ningú va aixar en la jornada 1 el dia que hi havia contra el Betis, perquè Mestalla estarà tancat, a veure aquesta
1: acció. Ojo ara, ixe baló per Álvaro García, Álvaro García en la frontal de l'àrea, Álvaro García busca el llançament, se'n va per dalt. Se n'anà per dalt el llançament del davanter del Castelló. Ixa pilota és de la mitja i una la frontal de l'àrea, li ha pegat Álvaro García i se n'ha anat fora de la porteria del València.
2: Pues lo que estàvem dient, que al final a veure si podem veure aquesta versió del conjunt de Carlos Corberán, està intentant adaptar-se a diverses Pues a varios contes de xoc, ahí está el Baloi Arcara, Vicente Abril, que estando en la conter que a lo mejor el Castelló estaba fent un bon treball defensiu y pues intentant trencar línies en passos llargs, a lo mejor apleguem antes al camp del Orelluts.
1: Ara li han fet una falta clara a Luis Rioja, quan se'n volia anar ahí el Sevilla, l'han parat en falta, els jugadors del Castelló, trau la pilota ja, el València jugant des de darrere, Guido Rodríguez, no se complique la vida, que busca el pase per a seu porter, per a Vicent Abril. Vicent Abril i Guido. No, ahí arrere, la pilota. Ara buscant a Rino Sato. Guido Rodríguez, buscava el passe llarg que no li eixit. Està la pilota la recupera una altra volta. Sato en eixa banda esquerra. Sato ahí que baixa també a oferir-se per a tindre millor eixida de valor, eh?
2: L'altura de xoc de Sato no té res a veure en la del Eldense.
1: Ojo el passe ahí per Hugo Duro, però estava atent també el porter. Estava atent el porter Matís. Passe era boníssim el que li havien fet a Hugo Duro, però estava també molt atent Matís per a desfer eixa jugada perillosa del València.
2: Ja que provar aquests passes i aquestes accions perquè Matís, el porter belga, a vegades falla en aquestes ocasions i a veure si podem forçar alguna errada del porter. Ahí va Luis Rioja.
1: Guanyala buscant a Luis Rioja, però central ahí, Argentí Sienra.
2: Lo que deia Robi, que no està tenint res a veure el partit de Sato contra l'Eldense, que ara me referís a sense pilota, perquè antes, front al consum d'Elda, estava en cap contrari sempre, ara té que baixar a rebre la pilota.
1: Bueno, ahí traguen de banda el València, la pilota anava per Hugo Duro, pareix Ubrins per a fer-se amb el baló, va Luis Rioja, però ahí s'ha anticipat, era Íñigo Córdoba, però recupera la pilota una altra volta, Targa la col·loca ahí, dins l'àrea del Club Esportiu Castelló, però ahí sense problemes, és per la porter, per a Matís, que busca ja per a Hansa Belari, Belari, el jugador del Mestalla en el fil del Castelló, menejant ahí la pilota buscant a Black, al neerlandès, al mig centre, arrere de nou, el valor per a Mejot, ara per a Sienra, el jugador argentí.

0: FCF Media Radio, la radio del sentimiento.
1: Tornem así a l'Antonio Puigcer de la Ciutat Esportiva de Paterna per a contar-vos esta segona part d'este segon partit oficial de la pretemporada del València. Una primera part que ha finalitzat amb empat a zero al marcador i anem a veure què ens depara esta segona part on Carlos Corberán pues, ha canviat tot l'equip, a excepció del porter, que continua Vicent Abril, pues, ja com va fer davant l'Eldense, pues ha canviat tots els jugadors i per tant l'11 del València que era esta segona part que va ser el format per Vicent Abril en la porteria, que repetís Rodri Gamón, que va tindre l'altre dia un molt bon debut davant l'Eldense en banda dreta, parella centrals Diacabí, que va reaparèixer l'altre dia avui titular de nou en esta segona part amb Víquer Córdoba, la banda esquerra per al capità, per a José Luis Gallà, centre del camp, doble pivot per a Pepe Luidien, les bandes per a Otorbi i Almeida, mitja punta per a Dani Raba, que va marcar un altre dia un gol, el tercer, i Sadiq Umar, que està intentant el Nigeria en esta primera jugada, Sadiq, a punta està de marcar, Sadiq, el balón que s'ha anat i apunta el pal esquerre, de la portería el Castellón, la primera jugada de esta segunda parte, el primer balón que ha tocado Sadiq, a punta está de marcar el Nigeria Vicent Burguete.
2: Me encanta el impacto que sol tindre Umar Sadiq cuando is de la banqueta, porque sol pasar estas cosas, que al final entra al terreno de choc y aplega, de quina manera, siempre, pues a la portería rival. Será lo que siga, acabe o no en gol, al final el porter del altre equip siempre se queda en el susto al cos. Aixina que yo creo que es molt positiu que Umar Sadiq isca aixina enxufat al camp, Robi.
1: Bueno, pues ahí está la primera acció. Només començar esta segona part la que ha tingut Sadiq, bona oportunitat. I com diem, ha canviat tot l'equip Carlos Corbena, a excepció del porter. Pablo Hernández en el Castelló ha fet el mateix Vicent Burguete. Tot l'equip, eh?
2: Exacte, tot l'equip també. A diferència del València, que no han canviat la porteria, pues el entrenador del Castelló, Pablo Hernández, sí que ha canviat també la porteria. Tot l'11 s'ha canviat, excepte Tinso, que ha sigut el relevo en el primer temps de Lucas Alcázar, i solament se queda de la primera part Tinso, però lo de més, tot canviat des de que l'àrbit, Andrés Fontes Molina, ha xulat el descans en el minut 45 després d'aquesta pausa d'hidratació.
1: El Club Esportiu Castelló, que con Diem ha cambiado el equipo en Saipi, el porter de Kosovo en la portería en Juanjo Nieto, Alberto, José Albert, Tincho, Barry, Álvaro, Douglas, el brasiler, Jakobsen, el davanter danés, Raúl Sánchez y José Cámara, Albert. El guinea.
2: Y José Albert también, el número 15 que está actuando en defensa. Com a central esquerre, recordem, ell és lateral, natural, així que a veure com li va a reconversió i si el València el pot aprofitar.
1: Bueno, pues ahí está, traguen la pilota Pepe, jugant ahí en Iker, en Córdoba, el jugador cantera, que va estar cedit la passada temporada, el central, i que ha tornat... Así es la disciplina valencianista. Hoy titular en compañía de Diacabí. Diacabí, que ya encontraba reaparecer el dimecres pasado van l'Eldense, va a jugar només 30 minuts. Pero no ha molt bona notícia, porque después de vora 6 mesos que se va a lesionar, pues en ese trencament fibrilar el partido ante el Celta de Vigo, en gener, pues ha tornat Diaca. Y ahora pues en esta segunda parte, té previst jugar els 45 minuts, eh? L'altre dia van ser 30, pues avui és 45 minuts per a Diacabí, quan ataca el Castelló, el valor central d'Islària, ojo, i sa pilota, pues acaba de marcar el Castelló. Acaba de marcar el Castelló, s'avança al marcador el Club Esportiu Castelló als 3 minuts d'esta segona part. Marca el Castelló, una jugada ahí Dislaria y el balón El davanter del Castelló es Jakobsen, el danés, el que fica per davant al equip de Pablo Hernández en este minut 48 de partit, 3 de la segona part.
2: Bueno, una jugada de centre lateral en la que primer el Castelló intentava per banda dreta, rebutjava esa pilota, però en la segona jugada al final sí que se podien fer per esa banda esquerra i en ese centre lateral ras que poquet ha pogut fer Vicent Abril, però el Castelló que ha assetat el primer colp del partit. Veurem com ara s'acopla el València. Crec que també, obviant que no és bo pel resultat, a veure André Almeida ara.
1: Ara ho intentava André Almeida, no n'hi ha falta, se'n va André Almeida, entra dins l'àrea el portuguès, la deixa ahí per a Dani Raba, Dani Raba per a Dien, el llançament de Dien, l'ha tret el porter, Saipi, bon llançament d'Ali Dien, altre dels fitxatges que va debutar l'altre davant del Lendense, l'ha tinguda Dien, la Sadik, només començar esta segona part i ara Dien a punt de marcar, si no és per el porter Saipi.
2: Bueno, hem encaixat, però també crec que és positiu. Mira que
1: la bona reacció que ha tingut l'equip.
2: Exacte, no? I a banda hem aplegat ja més ocasions a l'àrea que en la primera part, almenys en més perill. Crec que és positiu, que res més tan marcat el gol, pues al final esa ocasió d'Aliu Dienk, que ha fet una molt bona parada ahí a Amir Saipi, i pues, bueno, ara veurem com s'acopla el València. Això que se mantenga. Òbviament, en contra resultat, sempre és millor guanyar, però tenint en compte que és pretemporada, pues també em pareix bo que l'equip baix en el marcador per a veure com reacciona, si ho aconseguís. Òbviament, si no reacciona, serà una mala notícia, però a veure com s'ajusten també a este context de joc.
1: Bueno, pues ahí está una altra volta el Club Esportiu Castelló intentant ara buscar ahí la porteria de nou del València. Ojo, se van a la frontal. La pilota que la vol recuperar André Almeida, la juga Almeida llarga, buscava ahí el passe per a Dani Raba, també Otorbi que no pot arribar, així té el porter Saipi, i la pilota, no, que va ser per al València, i per al seu porter. Pues sí, 0-1 en este minut 51, però bueno, la reacció ràpida del València. Ese llançament que ha tingut Dien, que ha parat molt bé el porter, però bueno, ara és Sadik el que ho intenta. S'ha fet mal Sadik en esa jugada.
2: Sí, ahí s'ha trastavellat, se toca darrere de el Xenó i Esquerre, a veure si no és res, esperem que no, perquè qualsevol acció fortuita ara te pot supassar un contratemps, perquè recordem que a vegades nosaltres, pues, des de fora, els aficionats, veiem la pretemporada com, bueno, uns simples partits, un simple pues, transcurs hasta que aplega la temporada bona, la temporada de primera divisió, però sí que és de veres que al final per a ells és molt important comptar en minuts. I veiem com Omar Sadik s'alça i pareix que va poder continuar, se toca ahí darrere, però la veritat que crec que el nigerià pues, podrà continuar en ningun problema. Pues, ojalá veig ahí la porteria.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló. Está per davant al marcador, así. En minut 48, a 3 de la segona part. Ha marcat Raúl Sánchez, el que finalmente ha marcat per al Club Esportiu Castelló. Montero intentava André Almeida, el passe per a Sadik. Sadik, la pilota que se'n va fora, que l'havia tocat. Ahí era Álvaro. I el valor que el deixa Sadik per a que siga. Quixa pilota ja en moviment.
2: Ahí estem. Xoc de cara per a organitzar-se, que no es precipiten en passades. I a veure ara el València com se pot refer i com se pot organitzar. A veure el ritme que hi ha també ara en el mig del camp, perquè ja no hi ha jugadors tan mòbils com poden ser Ugrinic, Javi Guerra o, sobretot, Rinosuke Sato. Un mig del camp que segurament es me fixe en Pepelu i Aliu Dienk, però per això està Almeida i Raba, per a donar-li també ese ritme i la mobilitat que toca ahí en el xoc interior.
1: Bueno, pues ahí está. Jugant Dani Raba, buscant el passe per a Lidien. Dani Raba, el càntabre, amb la pilota, el baló. Igual Chuarro buscando ahí a Sadik. Abre Sadik, Sadik arranca, pero están fuera de choc. Estaban fuera de choc. Estaban en posición de irreglamentaria. El davanter nigerià del València.
2: A banda diria que per prou, una llàstima perquè també jo crec que plegava aquest valor José Luis Gallà, el capità, el número 14 a l'esquena, però un Marseille que s'havia anticipat en posició antireglamentària. Peca a vegades prou el nigerià d'estar ahí en aquesta posició. És un aspecte a lo millor a corregir perquè si ja genera perill, imagina't si està ben posicionat. Ahí estava rebutjant la pilota Rodri Gamón, la banda dreta, que ara està composta pels jugadors de l'acadèmia, Autorbi i Rodri Gamón.
1: Balón llarg a tres del porter Vicent Abril, la pilota que vol recuperar el Castelló. Ahí en defensa traguent aquesta pilota José Albert. N'hi ha hagut una falta. D'aquí l'hem fet a Tincho. La falta per al Castelló i trauen ja Rapiteig. Való per Álvaro. Álvaro endarrer la pilota i per a centrals del Club Esportiu Castelló. Que ja diem, han canviat tot l'equip. Pablo Hernández, al igual que Carlos Corberán. En esta segona part, la pilota de la llunyata i José Albert. Llarga i se való, però estan fora de xoc. Càmera, el davanter guineà del Castelló. Posició antirreglamentària. I la pilota, que va ser, era el València, traguen ja el baló. La pilota ahí de Iker Córdoba, Gallà, buscant a Sadik, a veure Sadik, volia fer-se una autopassada a Sadik, però ahí li ha llevat el baló Alberto, el central del Castelló, i ara la pilota per la que la traga ahí, Barri, Barri buscant i se passe per a Tincho. Tincho per banda esquerra, s'envola anar Tincho de Rodrigo Gamón. Ha buscat ahí la centrada i el baló que s'ha perdut. Per anar per dalt de la porteria del València. Traguent en Curtia, per a que traga en llarg el porter Vicent Abril. Per a Sadik, no ha pogut connectar Sadik en André Almeida. La pilota que la vol... Molt bé, ahí Diacabí, tallant ixe baló. Ara és el Club Esportiu Castelló el que té ixa pilota, Jacobsen. Entrava també Barri. I el baló per al porter del València.
2: I també, pues, Iker Córdoba en Diacabí, a veure com s'acopla el veterà de l'equip en el júnior, per aixina dir-ho, de la saga central, en ixe perfil esquerre. Molt bona notícia que Diacabí puga contar esta pretemporada en minuts, poqueta a poqueta, té dia 25, bueno, mitja horeta.
1: Oh, ara... Poquera ataca en ixe una altra volta, el baló per a càmera, càmera, ahí, no ha pogut rematar millor, i el baló, la pilota que ha acabat en les mans del porter del València, de Vicent Abril, esportiu que jo en esta segona part, està tenint més arribada, més presència. Si hi ha igualtat que n'hi havia en la primera part i en el primer temps, doncs hem vist com en esta segona canvia per complir la cosa. I el Club Esportiu Castelló que s'ha ficat per davant al marcador. En este 0-1, en este el minut 57 que portem de partit. Diacabí, passe per a Vicent Abril. La pilota per a Iker Córdoba. Córdoba i Abril. Ara buscant el passe per a Lidien, li han fet una falta, li han fet una falta al jugador mig centre de Mali del València. La falta que ha pitat l'àrbitre del col·legiat valencià, Andrés Fuentes Molina.
2: Pues ara pareix que ha disminuït un poquet el ritme del joc després del gol del Castelló. El València que havia començat molt frenètic, però bueno, encara queda partit, encara queda 32 minuts més el descompte, que no serà molt, i el cooling break, a veure què li diuen els cossos tècnics als jugadors, però el València ho intenta de forma diferent d'ahir a l'esquena.
1: Ahí està el passe, buscant a Sadik Umar, corre el nigerià en la pilota, anem a veure, busca la tacona arrere, però Otorbi, Otorbi que entra a l'àrea, Otorbi la deixa arrere, el valor que no ha pogut arribar Dani Raba, però l'ha recuperat una altra volta Otorbi, a veure Otorbi, ahí dins l'àrea, no se n'ha pogut anar Otorbi, i la pilota que la trau ahí des de la defensa, el Club Esportiu Castelló, baló llarg ahí per a Càmara, Càmara per a Jacobsen, Jacobsen, però ahí aparegut molt bé Rodri Gamón en la ajuda defensiva per a ficar ixe baló arrere. Que acaba en los peos del porter Vicente Abril.
2: Le ha furtado ahí la cartera, eso es lo de Rodri Gamón, que realmente es una centella, es muy rápido, de mucha velocidad. Ahí sin que en las correcciones, en cara que el lateral no siga la segua posición natural, pues cuando hay que corregir, obviamente, fue más facilidad.
1: Bueno, pues jugante el Club Esportiu Castelló. Está guanyante este partit des del minut 3 d'esta segona part en el gol que ha marcat Raúl Sánchez. Ojo a Jakobsen, Jakobsen, el baló i el gol. I el gol de Jakobsen que fica el 0-2 al marcador. El gol del davanter danès. I ha filtrat ahí un passe sensacional, s'ha quedat sol. I ha batut el porter Vicent Abril Jakobsen en este minut 59 de partit.
2: Pues una jugada en la que la defensa del València no ha estat del tot bé, la veritat. Algun de Jesús que altre, ni se passa interior. Això és el que te deia, Robi, en la primera part, que a lo millor el major mèrit del València en defensa ha sigut evitar esos passes filtrats del Castelló per a que no se puguen pues avanzar en el marcador, como ha pasado ahora.
1: Bueno, ni un cambio ahora en el Castelló. Hay Xite Tincho, que recordemos ahí había sustituido en la primera parte a Lucas Alcázar. Y ahora entra Regol dorsal 26 en el seu lloc. Pues bueno, 0-2. Perdente el Valencia en esta segunda parte. Y en este partido, valora. Se l'emporta Álvaro, ha xocat ahir també en Pepelu, s'ha fet mal, i l'àrbitre ha pitat falta de Pepelu sobre el jugador del Castelló.
2: Sí, s'ha fet més mal Pepelu que el jugador del Castelló, que el jugador del Castelló ha tingut un colp al coll, però Pepelu ara en la part baixa de les costelles, pues pareix que s'ha fet prou mal, ahir està ara en terra. I veurem, espere que no haja passat res greu. I mentrestant, Aaron Mayol, que calfa en la línia de banda, i Jesús Vázquez, que apareix, que es prepara per a entrar o no. Anava a pagar la banqueta, igual ha anat a per altra cosa, no crec. Però Aaron Mayol, que sí que s'està estressant ara en el córner.
1: Bueno, pues ahí están atenent a Pepelu, el metge avui de camp del València, el doctor Aliaga, que s'havia fet mal. Pues ja dic que s'havia fet mal Pepelu en ixa jugada. I ahí estan atenent al jugador del València. Però si de cas està calfant Aaron Mayol, pues el jugador del Mestalla cas que no poguera recuperar-se. Pepelu. Anem a veure. Joc parat així en este minut 62 de partit en el que estem. Atenent a Pepelu, al jugador de Denia, per veure si pot continuar o no el partit.
2: Pues
1: sí. Aaron Mayol estava calfant en la banda. I anem a veure si pot continuar Pepelu o no,
2: Pareix que se lleva el peto, Aaron Mayol. Així que pareix que va a ingressar en el terreny de joc. Veurem ara Pepelu que es marxa retirat en les assistències mèdiques i pareix que indiquen en quant a la gesticulació que ha sigut un colp. La grada li aplaudís al de Denia i veurem si acaba ingressant un substitut o no.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló. La pilota per banda esquerra. Se való ahí buscant el passe. Era Barri, Barri arrere. La pilota per a José Albert, buscant una altra volta, i se való per a que jugue Juanjo Nieto, el llançament de Juanjo Nieto, ha tocat en Iker Córdoba, i va ser córner. Való ahí, llançament de Juanjo Nieto, ha tocat en el central València, i va ser córner per al Castelló.
2: Y entrará también Pepelu, ¿eh?
1: Sí, se reincorpora Pepelu. Se reincorpora el de Denia. Precise col que ha patit. Pero Mayol continúa en la banda. Va a continuar frente. Ejercicio de escalfamiento. Pero si de cas Va el córner para el Club Esportiu Castelló desde el cantó esquerre, la portilla València. El córner, ojo.
2: Molt tancat,
1: sí, molt tancat. I s'ha perdut per línia de fons. Va ser treta de porta. Esta segona part que està perdent el València. 0-2. Trau Abril. I sent Abril en llarg, buscant ahir a Sadik. Sadik que no pot arribar, Otorbi tampoc, s'emporta ahir. La pilota Alberto.
2: Molt bona acció, també, Jacobsen, Alberto.
1: Ara Otorbi, Otorbi ahir que busca anar-se'n l'1 contra 1, no pot. Li han llevat la pilota. Va Rodríguez Amont també pressionar, però el valor que se l'han portat ara Barri. Barri buscant el passe, ve la càmera. Però estaven fora de xoc. Estaven fora de xoc. El davanter del Castelló, la jugada que estava anul·lada. I el valor que va ser per al València en esta segona part, on està costant-nos més, eh? Estos dos gols que ha marcat el Castelló estan pesant-nos, Vicent.
2: Pues sí, ens estan pesant. La veritat que s'està fent el partit costa dalt, però a veure si en este... En esta mitjoreta que queda, pues el partit se pot remuntar o almenys empatar, però sí que és de veres que l'equip no està encaixant bé ese segon gol, sobretot ha sigut un poquet pues quasi knockout, però espai, perquè Robi, jo tenia un míster que deia que el 2-0 és el pitjor resultat en el futbol perquè te confies i enseguida te poden arribar els dos, a veure si hi ha sort.
1: Bueno, pues anem a veure si el València busca eixa reacció en esta segona part després d'aixos dos gols que han marcat el Castelló, que el fiquen per davant al marcador. Ara André Almeida rep una falta, la falta és clara, la que li han fet al migcampista portuguès del València. La falta de Álvaro i el baló que va a treure el València. Ahí está André buscant el passe per a Gallà en banda esquerra. Arriba José Luis Gallà, busca la passada per a Sadik. Abre Sadik, la deixa passar Sadik, Esbarat. Quina llàstima, havia Esbarat ahí Sadik. Encara que havia xocat també el jugador del del Castelló, no?
2: S'ha fet mal en la xespa. S'ha fet mal
1: soles, sí.
2: A les barres. Sí. No ha hagut cap xoque, però el jugador del Castelló, que pareix que ara té aquestes molèsties per les botes que li han esbarat i potser s'ha apoyat mal, però pareix que no està mal de tot. Pareix que se pot reincorporar el jugador orellut, el defensor. I una llàstima eixa, Gallà molt bé per així per banda esquerra, Almeida havia vist molt bé el passe filtrat, però Omar s'ha dit que no ha pogut resoldre la situació com li hauria agradat.
1: Bueno, pues, minut 66 d'este partit, a Sinan Antonio Puchades, perdent el València 0-2, els dos gols marcats en esta segona part, Raúl Sánchez i Jacobsen. I la pilota que la va traure el porter Saipi. I que hi ha la pilota en moviment. I se passa ahí a la banda esquerra per a José Albert. Albert que xova en llarg. I la pilota que se perd per a banda va ser favorable al València. 3 ràpid ja. Per a que la jugui i acabi. I acabi en la pilota. Buscant ahí a Rodrigo Amón. Rodrigo Mon arriba una altra volta per a Diaca i Diaca per a Vicent Abril, que així per complir de la seva àrea per a convertir-se en un jugador menys. Jugar-la ahí en curt per a Iker Córdoba. Córdoba i Gallà. Gallà. Li han fet falta, sí, li han fet falta. Douglas. El brasiler. A José Luis Gallà. I la falta que treu ràpid ahí ja. El València.
2: I si és una de les bones condicions que té Vicent Abril és que en aquests contextos, pues, pel seu bon xoc de peus, pues, pot ser quasi un jugador més. I la veritat que anda que s'està ficant nerviós el de Castelló de la Ribera en el baló en els peus. Antes li pressionaven anant un moment.
1: Ojo, ara que ataquen, hecho una altra volta. Jugada de perill, a veure aquest baló. Apareix Vicent Abril. Ahí Álvaro. I hem infiltrat aquest passe. Era jugada perillosa, però afortunadament estava bé atent ahir el porter de València per a fer-se amb eixa pilota. Quan juga una altra volta, el Club Esportiu Castelló, arrere per al seu porter, pressiona Sadik. Punta estat ahir de recuperar Sadik, però no. És el Club Esportiu Castelló el que de nou s'emporta eixa baló. Ahí està Álvaro jugant arrere, buscant el passe per a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto i Barri. Barri, Jacobsen, el baló. Ahí era per a Douglas, la pilota que la vol recuperar València. Ahí Iker Córdoba Herrera, era Vicent Abril, la juga ja sobre Aliu Dien, El miscampista del Valencia. Dien que se'n va. Cap amunt. Ahí continúa Dien. Se'n va.
2: Dien, ¿qué?
1: Molt bon moviment de Aliu Dien. Ahí necesita ahí la ayuda, el pase. Buscant André Almeida. Vore André en la pilota. Continúa André. Amb el baló. André centra per a Dien. Dien dins l'àrea. Vore Dien que arriba. Dien. I al final. Ahí ha aparegut Barry. Per a desfer una jugada que era bona i que havia protagonitzat molt bé. Allí Dien anant-se'n cap avant sense problemes i arribant ahí fins l'àrea del Club Esportiu Castelló.
2: Pues el capità de la selecció de Mali, que la veritat que està fent una molt bona pretemporada per ara, en aquests dos pas que l'hem vist, i ara en la segona jugada, pues la veritat que ho ha fet molt bé.
1: Trau Dani Raba al córner, la pilota amunt, no pot arribar Iker Córdoba, sí que ho ha fet Pepelu per a jugar arrere, per a Rodrigo Amón. València tratant de retallar diferències, buscar aquest gol que el fiqui en el partit, la centrada i el remà de cap d'Iker Córdoba que se n'anà fora per poquet. Quina llàstima, però el remat ha sigut bo. El d'Iker Córdoba, aquesta pilota que li han centrat i el remà de cap que se n'anà fora. Buscava el pal esquerre de la porteria del Castelló.
2: Bueno, un Iker Córdoba que de fet ja sap el que és marcar en el primer equip de cap, perquè ho va fer en un partit de Copa del Rei. De fet, crec que era el dia després del seu debut, el partit següent, el 4 de desembre del 2024, va marcar Córdoba en aquesta victòria 1-3.
1: Ho va intentar André Almeida, però el valor se n'ha anat alt. Se n'ha anat alt el llançament d'André Almeida. El València que està reaccionant, que està buscant retallar diferències després d'este 0-2 al marcador i busca la porteria del Club Esportiu Castelló. Ara André Almeida avant, Iker Córdoba i ara André Almeida. Bueno, pues n'hi ha que continuar, n'hi ha que insistir, n'hi ha que buscar ixa reacció en este segon partit de la pretemporada.
2: Bueno, sí que és de veres que el Castelló ara mateix té el partit a un vol en posició, també pues, sense cap pressa, dormint un poquet el xoc, però a veure com se pot referir, donar-li la volta el València.
1: La pilota ara endarrerida per al seu porter, per a Saipi. Saipi buscava el passe per a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto arriba una altra volta per al seu porter, que treu la pilota en curta i estava a punta estat ahí. Pues era Dani Raba de poder recuperar aquesta pilota, no ha pogut perquè al final ha caigut. Però bueno, el València intentant retallar diferències, buscar aquest gol que el fiqui en el partit. Que de moment el 0-2 està pesant. Però el València està intentant. A veure Iker Córdoba, arrere per a Vicent Abril. El porter del València, que al igual que el partit davant del Dense, va jugar tot el partit avui també.
2: Pues sí.
1: Cau en llarg, una altra volta. A veure aquesta pilota, a veure Sadiq Kumar. Sadiq, d'esquena a la defensa, cau el nigerià. Davant Alberto. Y la pilota para que la traga Barry. Club Esportiu Castelló. Alberto cambiante el choque a la banda izquierda. Llévalo ahí. Está Rodrigo Amón. Rodrigo Amón que ha recuperado muy bien la pilota. Ahí el jugador del Mestalla. Rodrigo Amón que se embolía en ar. Y ve la buena recuperación para Lidien. Bien, y Pepelu, ahora la pilota para Raba, Raba para Sadiq, abre Sadiq, fuera de choc, estaban fuera de choc, estaban fuera de choc una otra vuelta. Davanter del Valencia, se pase que le bien colocat.
2: Tire de menos, Robi, el de choc per bandes que hem vist en la primera parte que van vore també en el partit anterior frontal del Dense, el València que també atacava per les bandes, trobant ahí. Me recordo, per exemple, el gol de Jesús Vázquez que ve per ahí, també el de Dani Raba en incorporació de Sadiq per banda esquerra, però ara que no estem tenint ixa sort i sobretot no estem encadenant passes.
1: Torna a atacar el Castelló, és Càmara el que buscava i se passe per a Juanjo Nieto, la centrada és l'àrea, aparegut ahí a Lidien per allunyar la pilota i ara és André Almeida que busca Sadiq, pot arribar Sadiq Kumar, aneu a veure Sadiq que la controla, que se l'avança, busca el passe i no ha pogut arribar Otorbi. No ha pogut arribar Otorbi a buscar les entrades, s'ha dit, però Otorbi no ha pogut arribar-se.
2: Era molt difícil aplegar a aquesta pilota. Mira que tan rava com Otorbi havien vist el valor que li han filtrat a Sadiq i havien començat a córrer quant abans millor, però ahí se passe que anava molt fort en els tres dits, pues al segon pal, la veritat que no aplegaven.
1: Bueno, pues minut 74 de partit. Así en el Antonio Puchades en esta segunda parte. Está perdiendo el Valencia 0-2. Y el equipo de Carlos Corberán pues está tratando ahí de reaccionar, de retallar diferencias en cara que no ha podido. Ahora es Alberto que buscaba y se pasa en Yar, busca la contra. El Club Esportiu Castelló. El balón de Jacobsen busca la central para cámara. Iker Córdoba y se pilota el lanzamiento. Se va fuera. El lanzamiento de Rego. Que se va fuera, pero creo que ha tocado en Abril, ¿no? Vicente Abril.
2: No ha tocado en el defensor. Vicente Abril finalmente no ha tocado la pilota, pero.
1: Es córner.
2: Es córner.
1: Pues el córner para Club Esportiu Castelló. Córner. Desde el cantodre de la portería del Valencia. Va a ser Álvaro. Que fique la pelota en movimiento. Niche corner. Allá va Álvaro. El balón pincha a Islaria. La pelota se entorna a fuera. Digo que va a tocar tener un jugador del Valencia. Pertan de nuevo. Es corner. Es corner. Pero el Club Esportiu Castellón y esa pilota pinchada y Islaria. Ya vimos jugadores. Estaba ahí también Sadik de Acabi. Sadik que va a también defensar y ese córner. Va de nuevo el córner. Pero al Castelló. Ahora la volta a Orega ya. La pilota. Rodrigo Amón. Le han hecho falta, ¿no?
2: Sí, bueno.
1: No, es parada para la hidratación. ¿Eh?
2: Sí, pero había hecho la falta y a la vegada. A aprofitar para achular la pausa de hidratación, molt necesaria per al València, per a que s'hidrate, per a que sobretot puga rebre
1: i refrescar-se també en quant a idees, sí. Quant a idees també, pues refrescar-se amb l'aigua, que fa falta, perquè he dit que fa calor en esta vesprada ni de avui, així en l'Antonio Puchades.
2: Bueno, però ara que cau la nit no s'està tan mal, ja, sí que és de veres, que, bueno, al final, el que tu deies, Robi, que més enllà de refrescar-se el coll i les articulacions, cal pues, refrescar idees, a veure ara el València com se les apanya, però bueno, queden 15 minuts per davant per a poder retallar distàncies i poder donar la sorpresa ara.
1: Bueno, pues ahí están els jugadors del València, tenen també les instruccions, les correccions que de segur està fent pues, Carlos Corberán en esta segona part. Està perdent el València 0-2, perquè els dos gols s'han marcat, ja diem, en este segon temps. Primer Raúl Sánchez, després Jacobsen, per al Club Esportiu Castelló. El València que ho ha intentat, que ha tractat de retallar diferències. Una molt clara que ha tingut, pues, a l'Udien. Però, de moment, este 0-2 favorable a l'equip de la Plana en este segon partit d'esta pretemporada. Veiem com el míster continúa donando instrucciones al Seus. Vicent.
2: Pues sí, ahí está donando instrucciones al Seus. Ya no en la pizarra en ese match tan característica. Y de fons, calfant els que falten per pues tindre minuts. Pero ahí está el equipo para que parlen entre ellos. También Josep Alcácer parlante en Aliudien. Que ahí está también el cos técnico parlante en Pepelu. Bueno, el cos médico parlante en Pepelu. També en Otorbi estan parlant dels tècnics, a veure què instruccions li donen ara per a esta reanudació del xoc, a veure si podem pues, trobar els espais del Castelló, provocar que tinguin més errades, a veure si podem tindre dels assuntos d'ells per a aprofitar-lo ofensivament, però bueno, no va estar tan fàcil, Robi?
1: Bueno, pues 78 de partit se va remampendre. Este partit, esta segona part, després de la parada per a la hidratació. I anem a veure si les instruccions, les correccions que li ha donat el míster Carlos Corberán al seu equip pues, tenen efecte en este tram final de partit. Va a traure Vicent Abril. Balón llarg buscant a Sadik Umar. Sadik la para en el pil, la controla. El Llerià, li han fet falta. Li ha fet falta Álvaro. A Sadik Umar, i ahí trau ràpid. André Almeida, encara que no ha estat precís.
2: Mal executat, sí. S'ha precipitat.
1: Douglas, el que ha recuperat la pilota, el jugador brasiler del Castelló. Ahí està Douglas, precisament, buscant el passe per a Càmara. Càmara, Iker Córdoba. Cámara en la pilota, continúa Cámara, busca el pase arriba, espera Barry, Barry, buscando ahí a Central, espera que traiga esa pilota, era Rere, y llévalo, y ahora desde la banda izquierda, en O'Tornen, ahí atacar el Club Esportivo Castelló, llévalo, ojo, ahí espera el brasileño, espera Douglas, la pilota que la trajo, Rodrigo Gamón, Yarca ahí para Sadik, Sadik, Dani Raba, Nemore, pero Niamanse, el jugador del Castelló, dio el árbitro. Andrés Fuentes Molina, Leche Valencia, que viene un esmans del jugador del Castelló, es lo que ha pitat. Y la pelota ya, movimiento para Valencia.
2: Pues ahí este, me fa falta un poco de movimiento. Aludienki y Pepe Lu que están alineados de la misma forma, están en posición horizontal. A lo mejor fa falta durar un poco más de altura, que Andrés Almeida y Raba baixen como estaba fent Rinosu Quesato en la primera parte. Pero bueno, ahí vechem el equipo que ha optat per balons llargs, tant Rodri Gamón como Torbi, que son ahí unes exhalacions, y pues poden fer, bueno, a veure si sorten alguna per la banda dreta y si no per la esquerna, que quasi aplegava el gol de Umar Sadik en esa jugada fa 2 minuts de José Luis Gallà, que finalment no solventava, però anem a veure ara.
1: Jugant el Castelló, traient la pilota de darrere des de la defensa, és Alberto, Alberto buscant esa pilota per Álvaro, Álvaro, el passe ahí des de la banda esquerra, se va ahí per Arrego, per al portuguès que ha entrat en esta segona part també, ara la pilota per a Barri, Barri, ahí la zona 3/4 de camp, ahora Valencia ahí tancant, ahí esa pasada era de Juanjo Nieto, pero balón a Talesman sin ser problemas del porter, pero a porter de Valencia, que trae bien Curtet ahí, pero a Mukhtar Diakabi. Diakabi, Iker Córdoba, Córdoba y Gallá, Gallá buscando el pase para Pepelu, Pepelu para Sadik, ahora Sadik a la pilota de Soles, están fuera de choc, estaba una otra vuelta, en fuera de choc el davanter Nigeria.
2: Una llàstima altra vegada en esa posició antirreglamentària perquè, pues bueno, sobretot quan dona esa descàrrega no apareix ningú per banda.
1: Pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló en este tram final de partit, minut 81. Está guanyant-li al València 0-2. Ahora la pilota ahí, se la vuelve a portar Raúl Sánchez, desde la banda izquierda continúa Raúl Sánchez, buscando el pase para Barry, entra Raúl Sánchez, dislaria, y el balón, ojo, ahí va a ficar Pau el árbitro, Raúl Sánchez y Rodri Gamón, han tenido ahí un cara a cara, también va Diakabi, y el árbitro que va a ficar Pau, entre Raúl Sánchez y Diakabi.
2: Lo que veiem, esa jugada combinativa que venia d'un passe de dins que s'anava a pagar fora en esa internació de Raúl, en esa internada de Raúl Sánchez, però és el que dèiem. Insistís, el que més mal li ha fet al València ha sigut que el Castelló per fi puga trobar ese xoc per dins, si no per fora, com estàvem obligant en la primera part. I, de fet, pues, molt... Per ahí ha sigut un recurs per a trobar els dos gols, sobretot el segon, i se mama.
1: Bueno, pues la pilota per al Castelló, per al suporter, per a Saipi. Saipi que va a traure, buscant el passe. Ahí per Alberto. Alberto. Való ahí una altra volta. Buscant Álvaro, ara rei una altra volta per al suporter. La trau ahí Barri. Barri i Álvaro. Se'n va Álvaro, continua Álvaro en la pilota, perseguit per Gallà. Álvaro, a mi se való, buscant el passe per a que entrai Raúl Sánchez. Ojo, Raúl Sánchez buscant el llançament i atrapa Abril, Vicent Abril. Llançament una altra volta al lateral del Club Esportiu Castelló, autor del primer gol. Ara de nou ahí protagonista. Encara li han fet una falta. Falta a Pepelu. A tres ràpid, el de Denia. Ali Diendi, Diakabi. Diakabi buscando el pase. Ahí se va a dreta para Rodri Gamón. Amón y Pepelu. Pepelu que torna a chuar en yar buscando a Sadik. Sadik y Alberto. Y la falta, el davanter del Valencia sobre el central del Club Esportivo Castelló.
2: Pues a ver, porque esa es interrupción, Sara Mateis, a esas alturas de partido, no ven en B al Valencia, un Valencia que se está agotando el temps, queden 5 minuts, bueno, 6 minuts més el temps, afegit que no acostumbra a ser molt en pretemporada, i sinó que calcula que uns 7 minuts per remuntar dos gols, va estar molt complicat, però pues, és el que ja també hi ha que saber perdre en pretemporada. És més, pues... Per les errades que s'han comès avui.
1: A veure, ara André Almeida, que recupera la pilota, se l'emporta el portuguès. André Almeida buscava el passe, però Torbi no l'ha eixit. No l'ha eixit i se passe. I la pilota que l'ha recuperat una altra volta. Club Esportiu Castelló. Ara és Barri el que té la pilota. Barri en el centre del camp, buscant el passe per a Càmara. Està Càmara. Càmara. Iker Córdoba. Falta del central del València sobre el davanter Guinea del Castelló.
2: Lo que estan comentant que al final, pues bueno, ara en les errades en eixos desajustos defensius que s'han comès, en eixes pues, falles, pues al final es pot ara corregir i pues, preparar-te per al primer partit de Lliga, que encara queda, però preferís que fallar avui que fallar en Mestalla frente a Celta.
1: Evidentment, les pretemporades estan per això. Bueno, per a anar corregint. Ojo ara a Sadik a l'entrada. Ojo a l'entrada de Sadik.
2: Se precipita ahí, Sadik.
1: Tarxeta groga, sí. I ojo, Sadik. S'encara, li ha pegat una patada al jugador del Castelló i acaben d'expulsar a Sadik. Acaben d'expulsar a Sadik.
2: Pues sí, ha sigut ahí un gesto llets, esa patada que li ha llançat al rival, no sé què li ha pogut dir, però també no és lo habitual, veure Omar Sadik aixina de forma tan rebotada, sobretot agraint a altre company de... no sé què ha dit.
1: Pues Sadik, que expulsat, Sadik Omar va disculpar-se. Va a disculparse Sadik, pero acaba expulsado el davanter del Valencia en este tram final de partido. En va Sadik. Y el Valencia que se queda en 10. Tendrá que afrontar estos últimos minutos en un jugador match perilla. Expulsión de Sadik.
2: Y se va un poquito cuchichan per una chafota que le han... provocat en el Pau Esquerre, però al final, pues bueno, el partit del València que acaba de la pitjor forma possible, perdent en uno menos, un poquet complicat esta segona part, hem vist dos partits diferents, una primera part en la que tenies més la iniciativa, era més, pues bueno, més de posició, més ordenada l'equip, més... que no se te fet tant costa d'alt i ara pues, la segona part que sí que ha sigut un poquet, bueno, prou més fluixa, que has tingut més problemes per atraure la pilota.
1: Vol baixar l'ó per a Dani Raba, a veure que arriba Dani Raba dins l'àrea. Dani Raba vol fer-se eixer la jugada, ara té espera, busca el passe arrere, li Dien i golaç! Golaç de Dien, golaç, golaç, golaç, golaç! Gol de Dien, el gol de Ali Dien! Que retalla diferencias en el tram final de partido en este minuto 87. Golaz de Ali Dien con Lila Dixarraba. Ay, conforme li venía, li ha pegat Ali Dien. Marcant y estrenándose el seu primer gol en esta partida de pretemporada. Ali Dien, que bé li ha pegat Vicente.
2: Pues sí, assistència de Raba per a un Ali Dien que la veritat que ha ficat el baló on no podia plegar el porter, ni estan tres anys en la porteria, ha llevat totes les telaranyes i un Ali Dien que, Robi, està demostrant tindre un bon peu perquè conduís, s'orienta bé, també fa bones passades i, bueno, este remat ja ha sigut poesia pura del de Mali. Demostrant que no solament,
1: sí, senyor,
2: que no solament un físic envejable, sinó que pues, també té un bon toc de baló. Aixina que a veure si podem veure altre xicharro aixina durant la temporada.
1: Un gran gol, sí senyor, el que ha marcat Ali Dien a passe Dani Raba, li ha pegat sensacional i per tot l'escaire, però no podia arribar el porter del Castelló, pues s'estrena. L'altre se va estrenar Sato. I avui pues, ha estrenat Ali Dien en un gran gol, sí senyor. Peral de Mali per a ficar el 1-2 en este tram final de partit. En el minut 88, quan torna la càrrega, el Club Esportiu Castelló és Álvaro, perseguit ahí per Pepe, lo té que jugar el passe arrere, buscar ahí a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto i Alberto, central del Castelló. Ara una altra volta Raba, va també Otorbi. El valor arrere per al seu porter, per a Saipi, que juga el jugador en llarg, buscant ahí a Càmara. Ahí està Càmara, Rodri Gamón en l'ajuda també defensiva de l'equip, col·loca eixa pilota.
2: Talla
1: molt bé Iker Córdoba. Talla molt bé Iker Córdoba, perquè eixa balona va perillosíssim per a Douglas. Per al jugador brasiler del Club Esportiu Castelló. Anem a arribar al minut 90 i afegirà pues, algun minut més, com en la primera part. El col·legiat valencià, després de veure aquest gran gol de Ali Dien, retallar diferències per al València. Ara que ens va faltar temps, per poder empatar el partit.
2: Pues sí, si haguera, per exemple, entrat, m'estic recordant ara de la de Omar Sadik en la primera acció de la segona part, o també ixe valor que afrontava i que sabia esbarar, però... Bueno, es pot, perquè ja temps, Robi, quatre minuts.
1: Pues 4 minuts, diu l'àrbitre, que és el que li queda al València en esta segona part. Bueno, pues per poder empatar el partit després del gol que ha marcat Dien, encara que el València, recordem, està en un jugador menys per la expulsió de Sadik, però bueno...
2: I ara guanyem més,
1: A veure...
2: Bueno, han tret de 20 metres més per acabar, però bueno, al final és un partit de pretemporada i no hi ha que donar-li més importància. I estaria Cavi, molt bé ahí, corregint la posició corrent per carrere, que és el més important i el més difícil en un defensor. I a veure ara Rodri Gamón, que s'ha traure la pilota.
1: Bueno, pues ahí está. Guante el València, tranquil, deixa pilota llarga, Diaca, el jugar amunt, buscar el passe per a Dani Raba. Ja fa falta el Cantabre. El jugador del València, la falta sobre el jugador del Club Esportiu Castelló. Bueno, pues queden 3 minuts. 3 minuts li queden al València per a poder empatar este partit en esta segona part. Ara és Càmara, que s'ha emportat la pilota. Càmara, que canvia el xoc, que busca i se passe. Ahí des de la banda esquerra, la centrada és l'àrea. Vol arribar Álvaro, ahí la pilota. Álvaro, i el valor a les mans. El porter del València, Vicent Abril. Que trau ja en curtet, buscar ixe baló sobre Diacabí. Diacabí, que era Córdoba. Córdoba, buscar el passe per André Almeida. André mira que se retira sobre sí mateix, però perd el baló. Recupera la pilota el Castelló, se l'han portat ahí Juanjo Nieto. Baló ahí arrere, per a que siga José Albert, l'altre central del Castelló. Buscava ahí la passada per a Raúl Sánchez. Canviant el xoc a la banda esquerra. Está Raúl Sánchez, tiene que traer la pilota. Buscar ahí el pase sobre Alberto. Alberto ahora. Ya pasa que no pudo conectar en Barry. Que ha recuperado el Valencia Vicente Abril. 2 minutos queden. De los 4 que ha fechit el árbitro. A esta segunda parte y a este final de partido.
2: Pues acción de Miracle. Es va a repetir. El resultado en contra derrota de la temporada pasada, de la pretemporada, mejor dit. Pero bueno, ahora sí, ahora el València pot arañar algo.
1: Sí, porque la empata también perguerem, 1-2, es cert. Davant el Castelló y Wiss está repetiendo el mateix resultado. Quant ara ataquen, hecho una otra volta. La pelota per Raúl Sánchez. Ahí estaba B. Rodri Gamón, que se hace mal, Cara que salsa.
2: Bueno, a tirar de...
1: Salsa, sí.
2: A tirar de Ingeni. Perquè s'ha estat prou ràpid.
1: Bueno, pues un minut queda a este partit i a esta segona part. Quan juga Pepe, lo busca el passe per André Almeida. André la pilota, apareix Dien, l'autor del gol. Quan li han fet farà falta al jugador de Mali. I la pilota que va ser per la València. Esta pot ser ja l'última jugada, Valor que trau Pepe, lo. André Almeida, el portuguès en vol anar, l'han agarrat clarament. I el valor... I el vol jugar ahí Pepelu. Quan tal li ha fet una falta, sí. Álvaro sobre Pepelu. I ojo ara
2: falta.
1: A Raba. Ojo ahí la entrada a Raba. I tarxeta. Ara la tarxeta. Ojo. Que ha hagut una cabotada.
2: Li ha donat una cabotada,
1: Expulsat. Expulsat el jugador del Castelló. Expulsat el jugador del Castelló.
2: I també Raba.
1: Pues expulsats. Juanjo Nieto i Raba. Pues partit que s'està calfant.
2: Sí, en consonància de la calor de Churiol, pues també està calent este final de partit. Ara Juanjo Nieto que no deixava Raba. I se'l tenen que dur del camp al fitxatge nou del Castelló.
1: Bueno, pues ojo que va una altra volta. Juanjo Nieto, que estava expulsat, se'n va a buscar a Rodrigo Gamón. I expulsat també quan ha acabat ja el partit, pues en esta tangana i en esta polèmica, pues no era el millor final, però bueno, el partit que ha finalitzat en la derrota del València 1-2, y en este final, pues, polèmic, no és el millor final per a este partit. I que expulsà Dani Raba i expulsà també el jugador Castelló, Juanjo Nieto. I bueno, i el València, que avui no ha pogut, com va ser l'altre dia davant l'Eldense, i la segona part pues, ha sigut més fluixa, un primer temps més igualat, però segona part molt més fluixa del València, on ha encaixat els dos gols. Després, en el tram final, ha vingut el gol de Diem per a retallar diferències, i després ja este final amb polèmica i amb les expulsions que hem vist. Ara ja, pues, a pensar ja en la pròxima setmana, el dilluns, el València s'anirà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, on el València la pròxima setmana afrontarà dos partits. El dimarts un partit d'entrenament a porta tancada davant el Derby County, i el següent partit serà dissabte, partit que també podrem veure per així, per la app, per la web i pel canal de YouTube davant l'Stock City. I bueno, pues anem a deixar així, encara pues ahí els jugadors de València, de Acabí, Guido Rodríguez, para que al final pues bueno, pot arribar la calma i la tranquil·litat, perquè no ha sigut el millor final. Ho deixem així. Tornarem la pròxima setmana, el pròxim dilluns, en l'informatiu del València, i també en el pròxim partit, que serà dissabte, el que vos oferirem en directe davant de Stock City. Bon cap de setmana!
0: Han escuchado una reemisión del partit del València.
3: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. deu ser. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure.

0: millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
2: Bona vesprada, els parlen mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras, y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia escoltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soc Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan he vingut al Vistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui som?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del València. Mateix Club. Nova Era.

0: Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Y Españeta no solo es Bubu Pérez Chuaor que estaba en Masí, sino yo me recuerdo que en el Mundial de España el Chuaor de la Real Sociedad, del Bilbao, del Madrid o tal, liquidarían como si fuera de la familia de ellos. O sea, que era una persona entrañable, ¿no? Y Edia, he sobrevivido a 40 entrenadores, porque si quieres ver es que el Chuaor normalmente van pasando, pero ahí siempre está ahí. Y entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Españeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però de una manera increïble, gràcies a ell. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que ens tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Isa que fem al pati on és el papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu... ¿Quién es ese que sale al lado de Españeta? Y yo contaba ahí y se morían de risa. Era molt boigut i conegut en totes bandes. En tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que hi volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús... Y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona de repente a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Españeta y era una ovación impresionante. Es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque era tal cual. Si de Españeta, yo creo que es inigualable, ¿no?
5: Hola, soy Ayuto Torbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
7: silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.